0: Els membres del quartet Casals ens han ofert el quartet de corda número 2 en la menor, opus 51, número 2 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Per continuar, us convidem a sentir el villancet No soy yo, del cançoner d'Uppsala, d'autor anònim del segle XVI. Els intèrprets seran la soprano Claire Lefiletre, la mezzosoprano Isabelle Douré i le poème harmonique que dirigeix Vincent Dumestre.

0: Un dels villancets del cançoner d'Uppsala del segle XVI, No soy yo, tal com l'han interpretat la soprano Claire Lefiletre, la mezzosoprano Isabelle Drouet i Le Poème Harmonique, dirigit per Vincent Domestre.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la nostra programació sentint ara la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Kuchel 545, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de l'Orquestra de Cambra Escocesa dirigida per Charles Mackerras.

És la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Kühl 543, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1788. Ens acompanyava l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles Mackerras.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua ara amb el clarinet concertino de Jordi Cervelló, interpretat per Josep Fuster, clarinet i l'Orquestra Girona 21, dirigida per Manel Valdivieso.

Josep Fuster, clarinet i l'orquestra Girona 21, dirigida per Manel Valdivieso, ens han interpretat el clarinet concertino de Jordi Cervelló.

0: Catalunya Música.
1: Música del barroc centreeuropeu. Per continuar la nostra programació, sentim la Litania Lauretana per a solistes, cor i conjunt instrumental de Jan Dismas Zelenka. Ens acompanyen Nancy Argenta, soprano, Michael Chance, contralt, Christoph Pregardien, tenor, i Gordon Jones, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i la Tafelmusik Baroque Orchestra sota la direcció de Frieder Bernius.

0: Jan Dismas Zelenka és l'autor d'aquestes Litanie Lauretane que hem sentit en la interpretació de Nancy Argenta, soprano, Michael Chance, contratenor, Christophe Bergardien, tenor, i Gordon Jones, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i la Tafel Music Baroque Orchestra, sota la direcció de Frida Bernius.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentim ara els quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en la versió del pianista Sviatoslav Richter.

0: El pianista Sviatoslav Richter era l'intèrpret dels quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de la Losa de Rafa Owen Williams. Ens acompanyen Tasmin Little, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.

0: Sentíem Tasman Little, violí i l'orquestra simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Ara us convidem a sentir la suite del ballet Alegries, de Robert Gerhard. L'intèrpret serà l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.

0: L'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons, ens ha interpretat la suite del ballet Alegries, de Robert Gerhard.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit podrem sentir el Caprici espanyol per orquestra Opus 34 de Nikolai Rimsky-Korsakov en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Malàisia sota la direcció de Keith Beichels.

0: Acabem de sentir el Caprici espanyol per a orquestra Opus 34 de Nikolai Rimsky-Korsakov en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Malàisia dirigida per Keith Beckles.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit, l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon, interpretarà la missa Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria.

0: Catalunya Música.
1: Música de George Gershwin per continuar la nostra programació. Sentim el concert per a piano i orquestra en fa major, una obra composta l'any 1925 per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Nova York i del director Walter Damrosch, obra que es va estrenar al Carnegie Hall de Nova York el desembre de l'any 1925 amb el compositor de solista. Sentim-ne la versió d'André Previn, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres.

0: un enregistrament de l'any 1976 amb André Previn, piano, i al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres. Ens oferien el concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin.
1: Catalunya Música.

La soprano Barbara Boni, amb el Concertos Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, ens interpreta el motet Exultate Jubilate, Kechel 165, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Acabem de sentir el motet Exultate Jubilate, Kehel 165, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per la soprano Barbara Boni i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música.
2: Música de cambra per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem ara el trio amb piano en re menor, opus 11, de Fanny Mendelssohn, en la interpretació de Renate Eckebrecht-Kupse, violí, Friedman-Kupse, violoncel i Céline Dutilly, piano.

0: Sentíem el trio en piano en re menor opus 11 de Fanny Mendelssohn amb la companyia de Renate Egebrecht Kupse, violí, Friedman Kupse, violoncel i Salin Dutilly, piano.
1: Catalunya Música.

Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquí ens teniu encetant l'espai més matiner de tots els de la nostra emissora, El primer temps. I avui, mira, ves per on, avui fem el programa número 200 d'aquesta nova proposta matinal de Catalunya Música. Ja sabeu que El primer temps l'hem encetat, l'hem estrenat aquest curs 2025-2026. I així, comptant tots els dies que hem fet programa, ens en surten 200. I aquests 200 programes en directe, aquí no hi contem els que són en dies festius o caps de setmana, doncs aquests 200 programes en directe pensava, home, hem de fer una mica de celebració,

Estem celebrant coses ben xules com la inauguració de la Sagrada Família de Gaudí, però nosaltres modestament també ens fa il·lusió. Clar que no podem erigir una construcció arquitectònica equivalent, però sí que us podem proposar un deliciós matí de música gloriosa. I dient això segurament ja esteu pensant en Händel, doncs l'heu encertat. Avui ens permetrem aquest regal de sentir una selecció de música ben xula del compositor barroc alemany que va triomfar i formar-se a Itàlia i que acabaria esdevenint ciutadà britànic. Per començar avui el nostre primer temps, hem triat una d'aquelles obertures menys habituals del compositor, l'obertura de l'oratori Dèbora. Dèbora és pràcticament un dels primeríssims oratoris, dels que va escriure just després del primeríssim, que és Esther. Esther el va escriure pel duc de Chandos, per una interpretació privada, la seva White Church, però posteriorment va ser el primer que va oferir al públic de Londres l'any 1732. En aquell moment, les òperes de Händel estaven entrant en un declivi progressiu, i vet aquí que Händel va provar a veure si aquesta fórmula dels oratoris, que són òperes de temàtica moral o religiosa i que, per tant, no es representaven, que tan agradaven en el públic de Roma, ciutat on havia nascut aquesta forma musical, a veure si podia funcionar pel públic anglès degudament adaptat en textos en anglès, etc, etc. En un primer moment, la cosa, com es diu habitualment, ni fu ni fa, però de mica en mica l'ascens va ser vertiginós i, sobretot, a partir de l'estrena de l'oratori El Messies l'any 1742. Nosaltres, però, ens quedem a l'etapa incipient dels oratoris de Händel per sentir aquesta obertura de l'oratori Dèbora de 1733.

0: Està clar que Händel, quan va sortir a estrenar aquest oratori Dèbora, un dels primers oratoris del catàleg de la seva obra, va sortir amb tota l'artilleria. N'acabem de sentir l'obertura, una obertura que tenia ressonàncies d'altres pàgines com la música pels Reials Focs Artificials. Ve d'aquí, doncs, música contundent que en aquesta interpretació es sentia a càrrec de l'Orquestra Barroca de Frankfurt, dirigits per Joachim Carlos Martini. Avui, Händel, per començar aquesta edició número 200 del nostre espai més matiner a Catalunya Música, El Primer Temps.
1: El Primer Temps.
0: I és que li hem agafat gust a Händel i a la seva música gloriosa. I avui en sentirem una bona mostra d'algunes, sobretot, àries de les seves, sobretot, òperes. I ens traslladem cap a Itàlia, just quan ell va estar vivint durant gairebé 4 anys per terres italianes. Havia deixat la ciutat d'Hamburg i, vaja, era l'aventura que va començar per Florència i que, sobretot, es va centralitzar a la ciutat de Roma. No obstant això, va fer algunes visites a Nàpols o a Venècia, on va estrenar alguna de les seves obres. Per exemple, a Nàpols va estrenar allò que en deien una serenata a tre, però perquè ens entenguem ho definirem com una òpera de petit format i amb pocs solistes. Una òpera titulada Acci Galatea e Polifemo. Precisament seria una mena de tosca de caràcter mitològic. Acci i Galatea són una parella enamorada i jove i l'escarós Polifem desitja Galatea i aleshores li canta una ària en la qual el baix, en aquell moment baix profund que Händel va poder tenir a Nàpols, fa una ària en què es passeja per tota la tessitura des de la part més cavernosa, greu de la seva veu, fins als aguts més impossibles. No pas en un terreny, diguem, de perfil virtuosístic ràpid, però sí que anireu apreciant com aquest personatge ens va mostrant tota aquesta tessitura pujant i baixant de manera suau, però tangible per la partitura que Händel li va preparar. És l'ària Fra l'ombre e gli orrori.

Händel, en aquells moments, era un compositor de 20 i pocs anys quan va escriure una ària tan impressionant com aquesta que acabem de sentir. Fra l'ombre e gli orrori és una ària que pertany a l'òpera Achi, Galatea e Polifemo i que hem pogut sentir en la interpretació de Laurent Nourrit al costat de les concerts d'Astré dirigits per Emmanuel Haïm. Impressionant la tessitura que li demana en el baix. Vés a saber quin baix va cantar això en aquell moment per Händel. Quin luxe. Després Händel reciclarà aquesta ària a Londres, però està clar que el baix que tenia a Londres no tenia aquesta tessitura i retalla una mica alguns d'aquests salts tan extrems que li ha demanat en el personatge de Polifem, que és qui cantava aquesta ària. Abans de marxar d'Itàlia, Händel va passar per Venècia i a Venècia va estrenar una òpera realment excepcional, l'òpera Agripina, una de les primeres grans òperes del catàleg händelià. No fa masses anys la van poder sentir a Barcelona.

Ària de bravura, que diuen els italians. Renata Pocupit, al costat de Le Concert d'Astré, dirigits per Emmanuel Aim, ens han interpretat aquesta Come nube que fugge del vento. I el vento l'hem vist amb un munt de notes que anaven amunt i avall, com el vent, està clar. Aquesta ària pertany a l'acte tercer de l'òpera Agripina, una òpera que Händel, recordem, va estrenar el dia de Sant Esteve de 1709 per inaugurar la temporada d'òpera de Carnaval a la ciutat dels Canals. Així doncs, la música de Händel, avui en forma d'àries d'òpera. Sortim d'aquesta pàgina, diguem que encara pertanyent a l'etapa italiana, Agripina, i arribem ja a Londres. Ens saltem aquella etapa intermitja en què Händel va estar treballant

a Hannover, una etapa, diguem-ne, curta i que no ens ha deixat obres, diguem-ne, d'excés de relleu. Però sí que és veritat que quan l'elector de Hannover, Jordi I, el va enviar a Londres a saludar la seva cosina, la reina Anna, aleshores Händel va aprofitar per anar a saludar l'empresari de l'òpera reial i li va proposar d'estrenar una òpera. Segurament li va explicar que havia estat durant gairebé 4 anys a Itàlia i que feia les òperes tal com es feien a Itàlia. I vet aquí que aleshores a l'empresari li va interessar i així, d'aquesta manera, s'estrenava l'òpera Rinaldo.

Scherzando sul tuo volto, fent broma a redós del teu rostre, seria la traducció del títol. És una ària de felicitat, un duet d'amor entre el cavaller Cristià Rinaldo i la seva estimada Almirena. Així doncs, aquest duet que apareix a l'acte primer de l'òpera Rinaldo, amb la que Händel va debutar a Londres. Susie Leblanc feia d'Almirena, Daniel Taylor, contratenor, feia de Rinaldo, i amb ells l'orquestra barroca Arion, dirigits per Stephen Stubbs. Encara en el primer acte, just després d'aquest duet que acabem de sentir, Almirena reitera la seva devoció per Rinaldo i li demana que vagi amb ella perquè el seu cor no pot viure sense. Aquí teniu aquesta ària dolça, lírica i gaire.

En Hallenberg, en mezzo-soprano, era qui ens feia el paper de Rinaldo interpretant aquesta ària Vieni o caro che senza il tuo cuore de l'acte segon de l'òpera Rinaldo. Hem pogut sentir aquesta ària al costat del conjunt il complesso barocco dirigits per Alan Curtis. Bé, i després l'acte segon, el Mirena ha estat segrestada i es troba presonera al jardí encantat de la màgica Armida, el rei de Jerusalem, Argante, es declara al Mirena, però ell el rebutja i aleshores canta el gran lament on demana llibertat. Lascia ch'io pianga.

s'acaba de paralitzar absolutament tot. L'Asha Kiopianga, ària monumental que apareix a l'acte segon de l'òpera Rinaldo i que hem sentit interpretada per Simone Carmes al costat del conjunt barroc La Magnífica Comunità, dirigits per Georg Friedrich Händel. Vet aquí la música de Händel que avui ens acompanya en aquest primer temps. Una selecció de fragments de Rinaldo, però bé, seguim endavant. Després de l'estrena de Rinaldo, el 1711, va arribar noves òperes ja que Händel va tenir l'oportunitat de tornar a Anglaterra. De fet, s'hi va quedar a viure i va acabar nacionalitzat britànic. El 1715, justament, va estrenar Amadís Gidigaula, una de les òperes que van sonar en el King's Theatre de Haymarket. Va ser el 25 de maig d'aquell any. Vet aquí, doncs, que va ser un gran èxit i se'n van fer gairebé una vintena de representacions, una xifra realment imponent per l'època. Una de les àries més impressionants d'aquesta Amadís Gidigaula, tal com Händel també havia fet amb l'Asha Kiopianga, és l'ària Pena Tirana. Curiosament, les dues melodies Händel ja les havia utilitzat abans a la seva primeríssima òpera escrita a Hamburg, el Mirena, una òpera que va estrenar quan era molt jove i és la primera òpera que va escriure i que, a més, és la més antiga que s'ha conservat. Les que va escriure just després, a Hamburg mateix, s'han perdut totes, però la més antiga es conserva. I d'aquesta òpera va treure les dues melodies, la que acabem de sentir, l'Asha Kiopianga, i la que sentirem tot seguit, Pena Tirana.

Una altra de les àries impressionants de Georg Friedrich Händel, extreta de l'òpera Medici di Gaula, una de les primeres òperes que va estrenar a Londres just després d'haver estrenat Rinaldo. I precisament abans destacàvem el fet que tant de l'Ascia Chiopianga de Rinaldo com aquesta Penna Tirana són dues melodies que Händel ja havia inclòs amb textos diferents a l'òpera Almira, estrenada a Hamburg el gener de 1705. Aquesta vegada era la veu de Natalie Stutzmann qui ens interpretava aquesta ària al costat del conjunt Orfeo 55 que dirigeix ella mateixa. Bé, seguim amb Händel, que ens hi estem enganxant tots plegats. Vet aquí que Händel va seguir una carrera triomfal com a compositor d'òperes a l'estil italià a la capital britànica. Durant tota la dècada de 1720, Londres estava als seus peus i un dels moments àlgids va ser quan la soprano Francesca Cuzzoni i el castrat Senesino van protagonitzar Giulio Cesare in Egitto, encara avui una de les òperes de Händel més interpretades arreu del món. Sentim-ne un tast.

Xavier Sabat al costat del Pomodoro, dirigits per Ricardo Minasi, ens han interpretat Domero, la tua fierezza. És una de les àries de l'acte tercer de l'òpera Giulio Cesare in Egitto de Händel. Bé, després de Juli Cèsar, que

Durant dues temporades va haver de tancar les seves propostes operístiques i quan les va reobrir ja no va ser mai el mateix. En aquesta segona etapa, Händel, però, va intentar recuperar, diguem, la presència del públic i els èxits de la dècada anterior. I en aquest context va ser quan el 1734 estrenava, per exemple, l'òpera Ariodante, una partitura que s'estrenava al recent inaugurat Covent Garden de Londres. Fins i tot hi va incloure ballets a cada acte, però vaja, no se'n va acabar de sortir gaire. D'aquesta òpera Ariodante sentirem un dels moments més colpidors, Scherza Infida.

Uf, costa una mica parlar després d'un moment tan absolutament hipnòtic que hem pogut sentir, pertanyent a l'òpera Ariodante, Scherza Infida, el Grembo Drudo. Vet aquí aquesta ària del segon acte d'Ariodante, aquesta ària que ens interpretava Joyce DiDonato al costat de l'Etalon Líric, dirigits per Christophe Rousset. Scherza Infida, el Drudo Grembo, i que, en definitiva, ens mostra la capacitat magnètica de Händel per captivar el públic del seu temps. Malgrat tot, Ariodante de 1734 no va aconseguir recuperar l'èxit de la dècada de 1720. I a partir d'aquí el declivi es va anar fent cada cop més palès. Händel va començar just en aquest moment a estrenar alguns oratoris. De fet, n'hem començat parlant avui, quan hem encetat el primer temps a Catalunya Música. Oratoris com Esther o Dèbora, que van ser els primers i que van començar a obrir un segon camí d'oportunitat unitats pel compositor. Sigui com sigui, ell es va mantenir fidel a l'òpera fins pràcticament als primeríssims anys de la dècada de 1740. Una de les últimes òperes que va escriure Händel va ser l'òpera Circe, de la qual tot seguit ens sentim el moment més esperat sense cap mena de dubte. Ens retrobem al Händel gloriós.

Ombra mai fu, de l'acte primer de l'òpera Circe de Händel, amb Philippe Jaroussky i el conjunt ibarroquisti dirigits per Diego Fasolis. Händel va poder mantenir-se fent òperes de manera gairebé agònica fins al 1741, quan va estrenar Deidamia, que és l'última òpera de la qual només se'n van fer 3 representacions i a l'última en prou feines no hi va arribar ni una dotzena de persones. Aquest va ser el trist comiat de Händel del món de les òperes. Malgrat això, Deidamia és una òpera que encara es representa, la podreu trobar enregistrada, no gaire, o sigui, s'interpreta poc, però inclou algunes àries que val la pena descobrir-les.

0: Sandrine Pio, amb l'etalon líric dirigits per Christophe Roussens, interpretava Mai resa infelice che vanto n'aprai de l'òpera d'Eidamia, l'última òpera que va estrenar Georg Friedrich Händel el 1741 i amb la qual es va acomiadar dels escenaris operístics. L'any següent estrenava el Messies a Dublín. Però nosaltres ens quedem aquí, tot celebrant l'edició número 200 del nostre primer temps, avui amb la música gloriosa de Händel.
1: El primer temps.
0: I el primer temps arribem als últims minuts explicant-vos una curiositat, vaja, que podríem definir d'exòtica. A partir de l'Exposició Universal de París de 1878 i durant les dècades de 1880 i 1890, París va descobrir una passió inusitada per la mandolina, una afició alimentada pels concerts que es feien allà a la zona del Trocadero, arran de l'Exposició Universal esmentada. Els salons de l'alta societat, les seves promotores, normalment senyores, les salonières, vaja, feien servir l'instrument, la mandolina, com una mena d'eina que es va convertir en un símbol suprem de l'elegància i alhora de l'exotisme, evocant l'atmosfera del sud d'Itàlia i conquerint ràpidament a poetes i compositors que ben aviat van començar a fer arranjaments per aquest instrument.

Eren els Pizzicati del ballet Sílvia, de Leo Deliva, que hem pogut sentir interpretats per Raffaele La Ragione, mandolina, i François Dumont, interpretant en un piano playel original de 1896, cedit per aquest enregistrament. I és que el viatge que ens proposen aquests intèrprets és el tercer disc que publiquen a la firma discogràfica Arcana, ja el van publicar fa unes setmanes, i vet aquí que és tot un seguit de peces tocades amb mandolina que podien perfectament haver sonat, o que de fet algunes van sonar, en els salons parisencs de finals del segle XIX, o que és el mateix de l'inici de la Belle Époque.

Clair de Lune, Clar de Lluna, de Francis Thomé, un compositor poc conegut que va morir l'any 1905 i que ens ha deixat aquesta pàgina deliciosa que hem pogut sentir interpretada per Raffaele La Ragione Mandolina i François Dumont amb un piano, recordem, Pleyel, de finals del segle XIX original. Bé, aquestes peces a mandolina sovint incorporaven altres músics, com per exemple cantants.

0: És la cançó Mandolin del compositor Gabriel Dupont per veu, piano i mandolina. És una de les peces d'aquest disc de la firma discogràfica Arcana, que publica amb Raffaele Larragione, mandolina, François Dumont, piano i Sandrine Pio, soprano. Un disc avui que ens ha incorporat so de mandolina al primer temps de Catalunya Música, que ja sabeu que tornarà demà, com sempre, al punt de 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...
3: la música de cinema de Quincy Jones.
2: El violí vermell.

En el món en què vivim, de vegades sembla que no puguem ni tan sols triar què és el que realment a nosaltres ens desperta la curiositat. Com si sempre haguéssim d'estar estirant fils que ens deixa algú altre a través dels algoritmes, de la publicitat, de les xarxes i de tot plegat, que sovint les fronteres entre les unes i les altres doncs són difuses. Un bon exercici seria preguntar-nos, a mi què és el que realment m'interessa ara? Potser sigui la vida dels insectes, la gastronomia del Tibet o el so de l'Alemanya del segle XVI. Permetem-nos d'explorar interessos més enllà d'allò que se suposa que és el correcte. O com diem per aquí, permetem-nos d'anar a contracorrent. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Ja som aquí un dia més. Avui és dijous 11 de juny i, de nou, moltíssimes gràcies per fer-nos costat aquí a Catalunya Música a tots els matins del món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Com comences avui?
2: Doncs fent el resum, com sempre, no?
1: Fent el resum, sí, clar que sí.
2: De què tindrem avui durant aquestes 3 hores? Doncs molta música, que no hi falta, com sempre. I en aquesta primera hora, doncs ja sabeu, tornarem a fer una nova entrada en l'àlbum de la setmana, aquest àlbum que ha enregistrat la mezzosoprano Colin Dutiel juntament amb la pianista Aurelia Vichovan. És un disc en el qual hi trobem alguns dels lieder de Franz Schubert intercalats amb algunes de les obres per a teclat de Johann Sebastian Bach, un àlbum titulat In Deinen Süßen Händen, Musik für verlorene Seelen. A les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes, un disc del segell Fuga Lidera. I arribarem a les 9 amb el compositor Joan Magraner, que avui ens parlarà de l'eclecticisme amb referències a Gobay Dolina i Guinjoan. A la segona hora conversarem amb Esther Montblanc, ballarina i professora de l'ESMUC. El seu interès pel moviment corporal l'ha portada a transitar per diferents formes de dansa contemporània i està especialitzada en contact, improvisació i educació somàtica. I tancarem el programa amb el retrat que cada 15 dies ens porta Jofre Verdolet, que avui dedicarà novament a una personalitat del món de la música catalana.
1: Aquesta és ja una pista, avui, que sabem que ens quedarà a prop el personatge, però de moment no revelarem res.
2: Exacte.
1: Més. Molt bé, doncs, si us sembla, comencem aquest camí que avui s'obre amb un preludi per piano de Sergei Rachmaninov, una peça de les 8, vull dir, que ens proposa rebaixar les defenses i obrir-nos a la possibilitat, que se'ns presenta transparent i amb un punt somiador que convida a imaginar espais nous que es construeixen a poc. L'interpreta el pianista Alejandro Algarra i és el número 5 de l'Opus 32 del compositor rus. Bon viatge!

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.

Doncs del piano de Rachmaninoff hem passat al color orquestral de Maurice Ravel amb aquest fragment que sentíem del seu ballet Daphnis i Chloé. La mitologia grega com a base, com a inspiració per construir històries i en aquest cas construir imatges sonores que continuen ressonant tant se val els anys que passin. Pierre Boulez dirigia aquestes danses al capdavant de la Filarmònica de Berlín. I de la França de principis del segle passat, doncs a l'entorn vianès del 18, Mariana Martínez és l'autora, entre moltes altres obres, de la cantata Il Primo Amore. En sentirem una ària titulada Bella Fiamma del mio cuore en la veu de Núria Rial, acompanyada per l'ensemble La Floridiana.

Hem aterrat al món de George Gershwin i el col·laix d'influències que representa la seva òpera Porgy and Bess als Estats Units als principis del segle XX. Aquesta versió orquestral de Bess, You Is My Woman Now, duet d'amor que aquí dirigia Barbara Hannigan al capdavant de la Simfònica de Gothenburg des del seu darrer disc, que per cert aprofitem per recomanar-vos, que es titula An American Dream i que ha publicat el segell Alfa. I passem tot seguit a una obra inspirada per la literatura, en aquest cas de Tolstoi, el quartet Sonata Kreutzer de Leos Janáček.

No em direu que després de la tensió de les cordes d'aquell quartet de Leos Janáček no s'ha agraït aquesta entrada en la música tradicional irlandesa. The Lark in the Clean Air, l'alosa en l'aire clar, en aquesta melodia que interpretava aquí el conjunt de Gesualdo Six. I ara saltem al primer romanticisme, a Itàlia. Continuem amb contrastos aquí al programa, com sempre ens agrada fer, i allà hi trobarem el repertori d'un virtuós de la guitarra com va ser Mauro Giuliani. Del seu concert per guitarra sentirem el tercer moviment, a la polaca, un ritme de polonesa majestuós, ple de passatges virtuosos, un diàleg lleuger amb l'orquestra i, en definitiva, doncs, aquest caràcter festiu, però sempre refinat d'aquest tipus de repertoris. L'interpreta Eduardo Fernández amb l'Orquestra de Cambra Anglesa.

0: Doncs així sonava aquest tercer moviment a la polacca del concert per guitarra número 1 en la major de Mauro Giuliani. L'hem sentit a la versió d'Eduardo Fernández i l'orquestra de cambra anglesa. Ara, quan són les 8:36 del matí d'avui dijous, canviarem de registre perquè és moment d'entrar en el disc de la setmana. In deinen süßen Händen, Musik für verlorene Seelen. A les teves dolces mans, música per les ànimes perdudes. Es tracta del nou enregistrament de la mezzosoprano Colin Dutiel amb la pianista Aurelia Bischofen, un disc amb una selecció de Lieder de Franz Schubert i obres per teclat de Johann Sebastian Bach, que ha editat el segell Fuga Libera i que us venim presentant ja, Esther, des de dilluns.
1: Doncs sí, i recordem que tot parteix d'una pregunta. Schöne Welt, wo bist du? És a dir, món formós, on ets? Que apareix en un dels poemes de Friedrich Schiller, Die Gotte Griechenlandes. I Schubert va musicar un petit fragment d'aquest poema de 1788, que és el lied amb el qual comença aquest disc.

0: O món formós, on ets? Torna de nou, encisadora edat d'or de la natura. Ai, només en els contes del País de les Fades viu encara el teu fabulós vestigi. Desolats, els camps estan de dol. Cap divinitat es mostra al meu esguard. Ai, d'aquelles càlides imatges plenes de vida, només en resta l'ombra. Aquesta és la traducció que em va fer Salvador Pila.
1: I tal com hem anat dient des que us presentem aquest disc des del dilluns, aquest és el punt de partida d'aquest enregistrament profundament personal de la mezzo-soprano Colleen Dutiel, que és una exploració al final de la fragilitat humana, del dol i de la recerca de consol.
0: Doncs sí, Maria, per a ella la música ha estat sempre un refugi, de la mateixa manera que ho és per a molts de nosaltres, un espai on comprendre les emocions, expressar-les i trobar-hi una certa pau. I aquest projecte neix de la necessitat de donar veu a aquelles ferides que sovint portem en silenci. I per construir aquest viatge emocional, Dutiel ha seleccionat aquesta sèrie de Lieder de Schubert que parlen de la melancolia, de l'absència, de la mort i de la necessitat d'acceptar allò que no podem retenir. Però per a Schubert la melancolia no és només un estat d'ànim, és una manera de viure i de mirar el món. Les seves melodies semblen caminar constantment entre el consol i l'abandonament, entre l'esperança i la resignació, i no cal dir que la mort també hi és molt present, una mort que sovint apareix com una figura íntima, gairebé familiar, com una promesa de repòs, de silenci o fins i tot d'una dolçor definitiva. Potser és precisament aquesta proximitat entre la vida i la mort, entre la llum i la foscor, allò que fa tan commovedors els seus Lieder.
1: Que difícil és trobar el secret d'aquest repertori, però trobo que s'hi acosta força. I en aquest univers, a més, el piano, que té un paper fonamental, no l'oblidem, no és un simple acompanyat, sinó que també diu coses per
0: doncs
1: si mateix.
0: Doncs sí, exacte. I d'aquests Lieder de Schubert, tot seguit sentirem Nachtzug, Deutsch 672, on la nit agafa protagonisme. Tota una meditació sobre la proximitat de la mort. El text és de Johann Baptist Mayhaufer. En la traducció de Salvador Pila diu així: quan damunt les muntanyes s'escampa la boira i la lluna pugna amb les nuvolades, el vell agafa la seva arpa i camina vers el bosc, tot cantant en veu baixa. Tu, sagrada nit, aviat tot s'haurà acabat. Aviat dormiré el somni etern que m'alliberarà de tota pena. Llavors, els verds arbres murmolen: adorma't dolçament, tu bondadós vell home. L'herbatge vacil·lant xiuxiueja: cobriré el lloc on reposis. I mans d'ocells encisadors canten: oh, deixeu-lo reposar en el sepulcre d'herbei. El vell para l'orella. El vell no diu res. La mort és al seu costat.

0: La veritat, Esther, és que no m'estranya gens que hi hagi hagut oients que s'hagin dirigit a nosaltres per demanar-nos les dades concretes, sisplau, la referència del disc d'aquesta setmana, perquè tant la tria del repertori com la interpretació d'aquestes versions és deliciosa. Concretament, això que sentíem era música de Franz Schubert, esclar, era aquesta peça titulada Nachtzug, i l'àlbum és el de la mezzosoprano Colin Dutiel amb la pianista Aurelia Bischoven.
1: I encara en sentirem un altre de Lied de Schubert, es titula Auf den Tod einer Nachtigall, és a dir, sobre la mort d'un rossinyol, Deutsch 399, amb text de Ludwig Heinrich Christoph Holti, i que comença dient això. Ell és mort, el que entonava les cançons de maig, el cantaire, el que envellia tot el boscatge amb el seu cant. Ell és mort. Ell, de qui la tonada em ressonava a l'ànima, quan jo, prop del rierol, que fluctuava entre els matolls al capvespre daurat, jeia damunt les flors.

0: Sap greu fins i tot tornar a parlar després d'aquest
1: Sí,
0: tipus
1: no?
0: de versions. Això que sentíem era Auf den Tod, eine Nachtigall, sobre la mort d'un rossinyol, un dels lieder de Franz Schubert que s'inclouen en aquest Des de la setmana, in deinen süßen Händen, Musik für verlorene Seelen, a les teves dolces mans, música per les ànimes perdudes, amb la mezzosoprano Colin Dutiel i la pianista Aurelia Bischoban, que ens conviden a endinsar-nos, no?, en aquest paisatge sonor de gran bellesa i profunditat emocional amb peces com la que acabem de sentir.
1: Doncs sí, un àlbum en el qual demà hi tornarem i demà, malauradament, ens n'haurem d'acomiadar.
0: Ai, sí, però, de fet, la bona notícia de tot plegat és que aquests àlbums passen a formar part ja de la nostra memòria.
1: Poden sonar a la selecció perfectament.
0: Totalment, i passa, de fet, passa. Per tant, res, cap mala notícia en aquesta edició de Tots els matins del món. Ara, una nova notícia és que podem dir bon dia, Joan Magrané.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut. Has entrat en aquest ambient de profunditat emocional.
2: Exacte.
0: Però no sé per on ens vols portar avui, amb les teves noves aventures.
2: Sí, avui ho trencarem una mica, perquè si hi ha un concepte que pot englobar gran part de la producció compositiva dels últims anys, tot i que ha començat una mica enrere, ara us ho apuntaré després, és una cosa que és l'eclecticisme. Eclecticisme d'eclèctic. És un calaix de sastre.
0: Per com poder... agafar una mica de cada lloc.
2: Exacte. Agrupar una varietat i pluralitat que al final és la definició també dels nostres dies, i això es reflexa, evidentment, amb la música que es fa. En destacarem dos noms que són molt clars en aquest sentit, i que són una mena de precedent com de pares, gairebé, de fet, de mare i pare, de l'eclecticisme, que ells feien potser d'una manera més o menys conscient, però que és realment definitori de la seva música. És el català Joan Guinjoan i la tàtara Sofia Gubaidúlina. Per situar-nos en això de la varietat i pluralitat, igual per aclarir-ho una mica més, podem pensar, per exemple, en Igor Stravinsky i Ligeti, tot i que ell seria un eclecticisme una mica en horitzontal, és a dir, que a vegades anaven canviant d'obra en obra d'estil. Amb Gubaidúlina i amb Guinjoan la gràcia és que això passa dins de les seves mateixes obres, que hi ha moltes maneres d'afrontar-les sense prejudicis. En aquests dos compositors, Gubaidúlina i Guinjoan, les seves músiques, les seves personalitats, les seves arrels, les influències, dius, no poden ser més diferents. Una cap allà dalt a Rússia
0: sí,
2: i l'altra cap aquí baix.
0: Sí, clar, entre ells molt a veure diríem que no.
2: Sí, però
0: no.
2: Ja veureu que fins i tot les seves partitures s'assemblen, o sigui, plàsticament. I llavors tenen algunes coses ja més musicals, que és el que escolta que també els uneixen. Per la part de quin

0: Joan, hi ha tot aquest món lluminós i mediterrani que ja ve composat dins d'un calidoscopi les tonades populars del seu poble, que era Riudoms, una mica de Ravel, el toc ludi del Frisàs, la contundència rítmica i expressiva del flamenc. I per l'altra banda, la de la Govaidúlina, l'alta espiritualitat aquesta dels cants de la litúrgia ortodoxa, que són propis de les seves terres, les sonoritats i també les estructures tiranes rituals i cisellades, també de la música japonesa, que li va interessar molt durant una època de la seva vida, i la isorrítmia medieval, que és aquest pensament també una mica abstracte de la música abans de ser clàssica, i arriba una mena de cubisme sonor. I és, els dos tenen un element que els uneix també, que és el que tendeixen cap a la idea de la llum, de la lluminositat. Utilitzen moltes columnes, onades, això ho veurem avui, d'harmònics naturals, de ressonàncies cristal·lines. Seria com en cas de Guin Joan, per la cosa de Riudoms i nostra, el trencadís gaudinià, i per la part de la Govaidúlina, com uns vitralls, podríem imaginar, per la part de l'espiritualitat. En aquest sentit, també no és en va que les seves dues darreres obres orquestrals fan referència a la llum, respectivament, doncs, de Guin Joan, Fiat Lux, i de Govaidúlina, The Light of the End. També és remarcable l'ús en abundància per part dels dos de formes i estructures obertes. Això és una cosa que feia molt, per exemple, Luto Slavski o Penderecki, també en una època de la seva vida, que són compassos on posen uns certs sons o algunes idees gestuals i diuen, aneu repetint això. Això es diuen unes finestres, a vegades també. És una cosa molt pròpia d'uns certs anys, de més 70 i 80, però que tant Govaidúlina com Guin Joan utilitzaven a bastanta profusió. Doncs és això, és de la diferència aquesta dels orígens gairebé o de la que els defineix com a persones, en realitat, musicalment, trobem mil i una semblances.
1: Va, doncs centrem-nos, si et sembla, Joan, en descobrir la música d'un i després de l'altre.
0: Sí, ho farem també una mica en paral·lel. Començarem amb Govaidúlina, que va néixer el 1931, és d'origen tàtar, ja ho hem dit, estudia al Conservatori de Kazan i de Moscou, però estudia piano. Llavors, és sent assistenta de Shostakovich durant uns anys, a finals dels 50, que aquest Shostakovich l'anima a escriure, a ser compositora. Forma part de la generació també de Snitke i de Denisov, que tots tres, sumant-hi amb ella, eren considerats compositors d'estètica decadent en la Unió Soviètica, en l'antiga Unió Soviètica, tot i que ràpid van assolir una pressa internacional. Ella se'n va cap a Hamburg ja l'any 91 i allà s'hi queda fins a la seva mort, que va ser ara recentment el 2025, de fet l'any passat. Sí. La seva música és això, gran espiritualitat, molt ferma, molt contundent, molt cisellada, amb aquest punt ritualístic fort. Justament per fixar-nos en això, en aquest punt ritualístic de cisellament, de claredat, però a l'hora de desinhibició de prejudicis estètics, centrem-nos en el seu quartet de corda, que és de 1900, el segon, que és de 1987, que comença, ja veureu que és molt clar això, en aquest sentit de com neteja molt bé els elements que fa servir. És una sola nota, un sol, que va transitant pels quatre instruments i que a poc va transformant-se. I, a més, s'hi va sobreposant uns altres gestos més ràpids i en trèmolos, l'estructura està claríssim. Doncs sentirem l'inici i quan comencin a aparèixer aquests trèmolos, ho deixarem allà.

0: Bé, així va sonant aquest segon quartet de corda de Gubay Dulina, hem vist com d'aquesta nota anava a poc apareixent aquest trèmolo, aquest altre element.
1: Sí, era una mica la sensació fins i tot física, no?, de la vibració, aquest petit terratrèmol sobre una nota de partida i com si s'anés sacsejant de mica en mica, no?
0: Es va desenvolupant, obrint, tancant, sí, sí. Ara fixem-nos en l'obra simfònica aquesta que us comentava del final, The Light of the End, de fet vol dir La llum de la fi. I per exemplificar aquesta idea lumínica que els dos compositors veurem també en una altra obra de Guin Joan al final, que agafa presència en tots els elements musicals. Fer la llum amb l'harmonia, fet a base dels harmònics naturals, d'onades, ja veureu, i sons explícitament cristal·lins i lluminosos dels metalls i ressonants de l'arpa, la celesta, el glockenspiel, tota la percussió possible que ressona i que sembla així metàl·lica, lumínica. I amb un caràcter extàtic general, és a dir, com molt místic, com d'il·luminació també espiritual, i veurem que tot això ho relliga amb una, sense cap por de ser molt expressiu, un solo de violoncel que ho acaba de completar. Sentim, això és la part final d'aquest The Light of the End de Sofia Gubay Dulina.

0: Aquesta llum que passa a través dels vitralls,
1: eh? És com una mena de... Ens arribava, aquesta llum.
2: Sí,
1: estava molt ben fet.
2: Era música com molt lliure. Són creadors i creadores, en aquest cas Guaidolina, tan oberts a crear coses que mai no has sentit fins al moment.
0: Exacte, sense por que sigui de diferents, utilitzant tot el que s'ha creat en la música, la història de la música,
2: des d'una
0: melodia gairebé romàntica fins a aquesta cosa que hi havia de fons, que era això, era com un Lutoslavski, tota una cosa molt més lliure, més complexa. Aquesta és la secció final, ja ho dèiem, de The Light of the End, de Guaidolina, en interpretació a l'orquestra de Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Andris Nelsons.
2: Què dura més o menys l'obra sencera, Joan?
0: És una obra grossa. Va fer unes quantes obres grans d'orquestra. Recordo, no arriba als 30 minuts, però gairebé. En té una altra, que The Wrath of God, que justament l'han programat a l'auditori l'any que ve, o sigui que ho podreu sentir
2: en viu i en
0: directe. Aquesta de Light of the End la van fer fa uns anys, també.
2: Molt bé.
0: I ara passem a Quin Joan i fem un recorregut en paral·lel. També començarem amb un quartet de corda i acabarem amb una obra d'orquestra per veure justament també la lluminositat. Quin Joan, ja ho hem dit, neix a Riudoms, després fa el seu pas cap a Barcelona i el típic pas de Barcelona cap a París, que va ser important, sobretot també com a pianista. Una mica en paral·lel també amb Guaidolina, i és més tard que comença a fer carrera de compositor. I també hauríem de parlar, en el seu cas, d'una figura multifacètica, perquè a part de compositor i pianista també va ser director, sobretot, evidentment, de repertori contemporani, un important gestor durant uns anys i divulgador també musical, fins i tot a la televisió, que en aquells anys va ser bastant pioner. La seva obra, que és sempre viva, estimulant i molt comunicativa, està marcada per diversos elements. Un factor lúdic, que és això que dèiem, molt lligat al free jazz, la improvisació i molta llibertat interpretativa. Escoltem també música per a quartet de corda i us proposo el tercer moviment del seu primer i únic quartet, tot i que ell el va anomenar com a número 1, segurament tenia ganes d'haver fet-ne més. Sempre parlava que li feia molt respecte al quartet de corda i, per tant, va tardar anys a fer el primer, suposem que també s'ho va pensar molt abans de fer-ne un altre, que no va arribar a fer. Fixeu-vos en el caràcter puntillista, sempre molt viu, una idea de multiplicitat, passen moltes coses al mateix temps, que això és una cosa que li ve de, sobretot d'influència de Pierre Boulez, però de la mateixa manera que amb Guaidolina veiem aquest violoncel que relligava aquest món una mica més abstracte, aquí també hi haurà un element melòdic que relligarà aquest món puntillista. Escoltem doncs aquest tercer moviment, Vivo, del quartet de corda de Quin Joan.

0: Bé, us heu fixat, eh? Començava molt, molt puntillista i a poc a poc ha anat sortint aquesta melodia sinuosa, que anava passant d'un instrument a l'altre, en aquest cas. Era una interpretació del quatortana.
1: I, doncs bé, ara, com amb Guba i Dolina, doncs també podem trobar en Guim Joan, ens deies abans, Joan, l'interès per la llum, no?, i la seva transposició en so, aquesta manera d'expressar-la.
0: Exactament, i en el cas de Guim Joan ho va fer en bastantes obres, aquella última obra,

0: Sinfònica, per exemple, el Fiat Lux, l'únic que malauradament no tenim una gravació comercial per posar, però, per exemple, ho podem percebre molt clar amb la secció final de la seva fantasia del trencadís, que així també ho lliguem amb la cosa d'actualitat de Gaudí d'aquests dies. I fixeu-vos que, tal com feia Gubà i Dolina també en la seva obra, aquí hi ha el mateix. L'ús d'instruments brillants i ressonants i l'ús abundant de sons harmònics molt aguts en les cordes, les flautes, el flautí, sobretot, veureu, i la contundència i la multiplicitat de gestos. També pel que fa el dinamisme del metall, que això en el principi del fragment de Gubà i Dolina també es veia, i fins i tot amb els mateixos intervals gairebé, o sigui, amb els mateixos contorns melòdics, perquè com que estan jugant amb el món dels harmònics naturals, hi ha certes melodies
1: llocs comuns on
0: apareixen.
1: Acaba, sí.
0: Exacte. Doncs és tot una mena de calidoscopi en permanent moviment, com si fos una rotació constant, ja veureu, aquesta fantasia del trencadís, que és una de les obres paradigmàtiques de Joan Guinjoan.
2: Doncs la sentim, i amb tu ens retrobem d'aquí 15 dies, que serà ja l'última secció d'aquesta temporada.
0: Exactament, i que ho farem amb una estètica també una mica de molt dels nostres dies, però que serveix també de contraposició a la d'avui.
2: Doncs gràcies i que tinguis un bon dia.
0: Adéu-siau.

0: Catalunya Música.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit.

0: el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
4: Continuem endavant a tots els matins del món quan falten 2 minutets per un quart de 10 del matí i ho fem amb un compositor que hem redescobert durant aquesta temporada i que ens porta un repertori molt particular. És Jean Cra, era francès, oficial de la Marina i va compaginar doncs, aquestes dues vessants, la de la música i la del seu amor i feina professional al món dels vaixells durant tota la seva vida. De fet, va néixer a l'entorn d'una família musical que tenia una llarga tradició del servei naval i va, de fet, el seu gran problema doncs, va ser aquesta carrera que el va deixar molt poc temps per compondre. En qualsevol cas, sempre va intentar de fer-ho, fins i tot en aquests viatges i en aquestes missions que havia de dur a terme. I, de fet, aquesta obra que sentirem tot seguit la va compondre l'any 1922 mentre es trobava al mar comandant un destructor. Sentim un fragment, l'últim moviment concretament, del seu quintet per piano i quartet de cordes, clar, que porta la indicació apassionat i orgullós sobre el que ell mateix escriu. El viatge de retorn, l'ànima plena de records, alliberada en l'espai obert de les coses velles de la vida. Per tant, sentim música triomfant i vigorosa amb el quintet Oxalis.

Talent innegable el d'aquest compositor, Jean Krak, que va optar per compaginar els seus dos grans interessos, com van ser la vida naval i la música. El que sentíem era el seu quintet per piano, dos violins, viola i violoncel, aquesta composició que acabava justament amb el moviment que acabem de sentir, Ardent et Fier, l'interpretava el quintet Oxalis en una gravació del 2019. Uns anys més tard, el 2023, es va publicar un disc dedicat a les veus musicals afroamericanes amb la Royal Scottish National Orchestra, dirigida per Kellen Gray. Doncs bé, dins d'aquest disc no hi podia faltar Margaret Bonds i les seves variacions Montgomery, inspirades per la lluita pels drets civils de la comunitat afroamericana. En sentim la marxa.

Doncs ja ho hem fet altres vegades, però és que si fèiem sonar Margaret Bones, avui l'hem sentit amb un fragment de les seves variacions Montgomery, doncs no podíem deixar passar l'ocasió d'acompanyar-la de la música de la seva amiga Florence Price, un altre dels grans noms de la creació nord-americana d'aquell temps, molt inspirada també pel so de Dvorak i la tradició musical del seu país. Aquest era l'andante del seu quintet en piano, la versió del quartet Catalyst, i la veritat és que fa il·lusió pensar que els hagués agradat, no, a totes dues compartir aquests moments de selecció musical. I ara una versió per orquestra de l'octet de George Enescu, compositor romanès, i aquest octet de joventut, que és d'una complexitat contrapuntística important. El sentirem amb l'ensemble Resonance i la viola de Tabea Zimmermann.

0: Lars Vogt interpretava aquest intermezzo per piano en do sostingut menor de Johannes Brahms, el tercer del seu opus 117, i amb aquesta calma i aquesta tranquil·litat que ens regala la música romàntica, passem a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Esther Montblanc, ballarina i professora de l'ESMUC. El seu interès pel moviment corporal l'ha portat a transitar per diferents formes de dansa contemporània i mètodes de consciència corporal. Està especialitzada en contacte, improvisació i educació somàtica.
3: You want to live in this lousy world? Play it cool. I want to get even.
4: Get cool. I want to bust cool.
5: I want to go.
6: Go cool.
7: Boy, boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep cooly cool, boy. Don't get hot, 'cause man, you've got some high times ahead. Take it slow, and daddy-o, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it,

0: Easy action.
1: Bon dia, benvinguda.
2: Molt bon
1: Esther,
2: dia.
1: Esther, amb un somriure, et rebem, perquè què té aquesta música?
2: Bé, doncs aquesta música em recorda quan jo era petita i a casa el meu tiet, el germà de la meva mare, ens va portar un vinil de West Side Story. I el vam posar i de seguida ens vam engrescar a escoltar-lo i a ballar-lo. Podria dir que és una de les primeres peces que vaig ballar a casa. I especialment aquesta part del segon acte, Cool, és una peça que a mi em dona molta... Té molts accents, té moltes variacions a nivell musical i per interpretar-la a nivell corporal ens dona molta varietat d'intensitats, qualitats de moviment molt riques.
1: Per tant, West Side Story et va entrar abans per l'orella que per l'orella i la vista.
2: Sí. Clar, nosaltres en aquella època doncs escoltàvem el vinil i no teníem cap referència de moviment perquè no havíem vist el musical, ni en aquella època havíem vist ni per la tele ni per al teatre. Aleshores, doncs clar, dins de l'escolta, dins del que ens anàvem imaginant, parlo en plural perquè estàvem les meves germanes també, anàvem com ballant i ens anàvem interpretant doncs, segons sentíem en aquell moment.
1: I quan el vas veure, el musical, què va passar? És a dir, t'esperaves el que vas veure? Va superar l'expectativa? Com va anar això?
2: Em va superar l'expectativa moltíssim perquè, clar, quan jo ballava doncs, no tenia referències, no? Vull dir, més endavant d'escoltar d'aquesta història que us explico, d'escoltar el vinil, doncs ja vam poder veure doncs, programes i sèries que tots coneixem, no? Com Fama o pel·lícules com Flashdance, i allà sí que ens van donar uns referents, no? D'aquesta dansa moderna, no? Dansa jazz, que també es deia. Aleshores, doncs, quan el vaig veure, les referències físiques van sobrepassar moltíssim perquè jo no m'ho podia imaginar. És a dir, alhora, una cosa que també m'agrada molt d'aquesta peça i també del musical és que és molt literal, és a dir, els accents de la música, les suspensions de la música, els ralentís, totes les qualitats de la música estan molt ben reflexades en el cos.
1: Està dient molta cosa, no?
2: Sí. Sí.
1: Però clar, quan tu dius, jo ballava, no? Ballava aquesta música, de fet ballaves des que eres ben petitona, no?
2: Sí.
1: Però quan ets conscient del fet que tu vols fer allò, que tu vols ballar, que comences a rebre formació de ball?
2: Clar, diguem-ne que no és al mateix temps. Jo sóc conscient que vull ballar i que m'hagués agradat, volia dedicar-me a la dansa des de ben petita. Potser ja et puc dir que des d'aquell moment, que eren més o menys els meus 5 anys, però clar, fins als 14 doncs, no vaig tenir l'oportunitat de formar-me, de començar a aprendre a ballar. Aleshores, doncs, aquest impàs de temps... Doncs, la meva imaginació volava i tenint referents, doncs, això, doncs, mediàtics, no? com pel·lícules o sèries.
1: Perquè vas començar una mica tardet a ballar.
2: Clar, dins del... No, del
1: És a dir, a rebre formació vas començar a quina edat?
2: Als 14
1: anys. Als 14,
2: sí.
1: Clar. No, per aquí han passat gent, clar, ballarines, que també, com tu, no ets l'única, van començar tard. Què passava? Que el cos no està flexible com quan comences quan ets tan petita,
2: sí.
1: I llavors la sortida va ser la dansa contemporània o dansa urbana.
2: Clar, en el meu cas, quan vaig començar, doncs, per diverses raons, el meu cos doncs, tenia molta rigidesa i primer de tot el que vaig necessitar és entrar amb aquesta consciència, amb aquesta escolta al cos, identificar les tensions, identificar el deixar anar, i són conceptes de consciència corporal que en aquella època doncs, per mi era un món totalment desconegut i que això em va ajudar a tenir aquesta connexió amb el meu propi cos. A partir d'aquí, doncs, vaig començar a poder veure diferents estils de dansa on jo em vaig poder sentir més o menys afí en relació al meu cos. Aleshores, clar, el desig d'una nena quan veu un ballet, diu, oh, jo vull fer ballet, no? Perquè era, diguem-ne, la imatge més representativa de la dansa. Alhora, quan vaig començar, em vaig adonar que que el meu cos amb el ballet no hi casava per moltes coses, no? Aleshores, doncs, la dansa que em va atraure més va ser doncs, el jazz, no? la dansa moderna, i d'aquí també doncs, la contemporània, el release i altres mètodes i estils de dansa que demanen un cos amb més força, amb més potència, un cos que es deixi anar, que ha fet la qualitat del dansa contemporània és més deixar-se anar, deixar el pes, i no tant aquesta linealitat i aquesta forma molt específica del ballet clàssic.
1: Doncs ja que deies això del deixar-se anar, no? Deixar-se caure. Todo

0: Jorge Drexler, que s'ha colat en aquesta conversa, gràcies a tu, Esther, que ens l'has proposat, exactament.
1: Sí.
0: I és curiós perquè aquesta cançó, Drexler ens parla de com tot cos tendeix al repòs.
1: Sí.
0: Ens costa molt d'afluixar tensions
1: molt.
0: I de ser-ne conscients, també.
1: Sí, sí, sí. Costa molt afluixar. Hi ha una tendència a sostenir-se, a aguantar-se. Aguantar-se des de la tensió, des de la força, i no tant aguantar-se des de l'estructura,

0: des de el poder notar el pes que recau sobre la nostra base, que serien els peus, quan estem de peu, i que això d'alguna manera ja ens pot portar a un equilibri d'alguna manera viu. Aleshores, la tendència és retenir i aguantar el cos i la postura per voler imitar una sensació de quietud, perquè el nostre entorn, no, aquí mateix, veiem que tot està quiet, doncs una sensació, una creença profunda de que hem d'estar quiets, i això doncs, no és real, perquè tots en aquest context del planeta Terra doncs, tenim la gravetat que ens fa caure.
1: Clar, i em fa pensar també en les línies rectes i les línies corbes, que en la natura, en línies rectes, n'hi ha de ben poques, al final.
0: N'hi ha de ben poques, sí, sí. I el cos tampoc hi ha res recte. És a dir, quan parlem de posa't recte, és totalment una fal·làcia, perquè no hi ha res recte, cap estructura corporal és recta, i molt menys els ossos, no?
2: Quins són els teus referents?
0: Han
2: canviat a mesura que han anat passant els anys? És a dir, quan eres petitona, que deies que volies ser ballarina, que volies ballar, amb qui et fixaves?
0: Clar, quan era petita, doncs des d'on està un, no, l'infant, doncs té referents, doncs, potser en aquella època, doncs, mediàtics de la televisió o familiars, i clar, el ventall és petit, no? Aleshores, en aquella època, doncs bé, el ballet per mi era un referent, la dansa moderna era un referent, i a mesura que vaig anar estudiant, vaig anar aprenent, vaig anar adentrant-me, no, en el món de la consciència corporal, el món del cos, de la sensació física, aquests referents es van anar ampliant, no? Vaig poder com conèixer metodologies com el mètode Alexander, la tècnica Alexander, després el mètode Feldenkrais, i d'aquí ja, en un moment de la vida on estava estudiant-me, formant-me a la universitat, doncs ja vaig conèixer un ventall de metodologies que miren el cos des d'un lloc de sensació, des d'un lloc d'evolució, des d'un lloc de també amabilitat i d'una naturalitat amb el cos.
1: No cal ser ballarí per entrar en aquest tipus de disciplines, diguéssim.
0: No, ni molt menys.
1: El treball corporal és més a l'abast potser de tothom.
0: Sí, sí, de fet està molt a l'abast de tothom i generalment també es presenta com una que seria com algú doncs de salut, no? Però en el món de la dansa, com que estem molt interessats en les qualitats de moviment, estem molt interessats
2: en ballar bé,
0: en conèixer les diferents games de possibilitats de moviment, alhora cuidar-nos el cos, aquestes metodologies es basen molt en la salut, es basen molt en la teràpia, en el sentit de terapèutic de funcional, i als veïns això ens interessa molt, perquè és la nostra eina, l'hem de cuidar. Aleshores té aquesta doble funció, no? Els mètodes corporals o l'educació somàtica, no? Que és, diguem-ne, aquest ventall que engloba. I aleshores, doncs clar, molts ballarins, a part de fer classes de dansa, diferents estils, doncs també ens interessem per aquest tipus de metodologies.
2: I quan sents això, què passa?

0: Jo no m'imagino Michael Jackson cantant quiet, simplement cantant i no movent-se. És que és impossible, és que sents aquesta música, és que ja totes estem movent-nos.
1: Totes.
0: Però és que fins i tot, això que deies tu, que la música indica tot gairebé com han de ser els moviments, la seva veu també, la seva manera de cantar també.
1: Sí.
0: Crits, no? No ho vull imitar jo perquè ho fa millor ell.
1: Clar, els seus crits, les seves games, no? de veu, de tonalitats i com diferents aspectes sonors que fa que t'inspiri, no? A part del ritme. Uh-huh. El ritme, no? La constant.
0: I com és molt present.
2: Com és Michael Jackson vist a través dels ulls d'una ballarina amb consciència corporal?
0: Balla bé, ho fa bé.

0: veus.
1: Clar, a veure, l'estil del Michael Jackson primer era únic, no? Va marcar una línia i un estil molt específica.
2: Aquest camina enrere.
1: Sí, sí, ens ha marcat avui en dia.
0: Quines ganes tens d'imitar avui Michael Jackson, Esther,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. I és un referent per moltes persones. Clar, ell... De fet, aquestes persones que ballen, no? A l'Elvis Presley també li passava, no? Que ballen perquè els hi surt, sí, no tenen per què anar cap a escola, ni necessiten cap
2: integrat.
1: Referent, ho tenen integrat, els hi ve de la seva cultura, de les seves arrels, i crec que és algo que ballarins, en els que jo m'englobo, no? És algo que és molt visceral. I no pots fer res més que moure't a segons quins ritmes, a segons quines melodies, quins accents, quines retencions, parades... És algo que tot aquest joc de variabilitat, no? D'accents, de to muscular, de deixar anar, de desequilibri, doncs fa que sigui molt divertit el joc, perquè és un joc de moure el cos. No?
2: Tens fills?
1: Sí, dues nenes.
2: I també ballen o no?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí.
2: Han estat tan... han començat tan ràpid com tu? Prematures? No em sortia la paraula.
1: Clar, és que elles, de fet, quan en el desenvolupament dels nadons, no? I això és part d'un mètode de consciència corporal que es diu Body Mind Centering, s'estudia molt el desenvolupament dels patrons de moviment. I aleshores s'estudia i es recomana, no?, que els nadons estiguin a terra tota l'estona, que vagin desenvolupant-se ells en el seu propi procés. I, clar, jo com a ballarina ho vaig estar estudiant i ho vaig practicar i ho vaig creure, i a l'hora de ser mare va ser l'oportunitat de veure-ho, no? I va ser un regal dels 6 mesos fins que... I després, de posar-se a caminar. Però, clar, aquest moment, no?, entre els 6 mesos que comencen a rodar, rodolar, i a posar-se de peu, cada dia és una investigació, és una il·lusió, no?, perquè tots aquests passos... I clar, elles, doncs, han estat a terra, m'han vist ballar, han vist ballar el seu pare, que també balla, i han estat en contextos de dansa molt sovint. De fet, justament l'altre dia els deia que, clar, estan com molt acostumades a veure ballar, no? I que potser per elles és molt normal. Però, de fet, no és tan normal.
2: No és tan normal, no tothom es deixa anar d'aquesta manera tan fàcilment.
1: Clar.
2: Canviem una mica de registre.
1: Perfecte.

0: Doncs ara hem obert les portes del Teatre d'Òpera amb aquesta música de Giuseppe Verdi i ara ens agradaria que ens parlessis, Esther, de la teva relació amb el Liceu, amb l'Òpera també directament.
1: Doncs bé, la meva mare era, perquè ara està jubilada, corista del Liceu, soprano lleugera, i la meva germana mitjana també ho és actualment. I el meu padrastre, doncs, també cantava tenor al cor del Liceu.
0: I tu?
1: I jo, de petita, doncs, imitava els gorgoritos de la meva mare quan ella els feia, i perquè cantava a casa i a les reunions familiars. I a mi m'agradava repetir, no?, els gorgoritos d'ella. Però va arribar un moment en què a l'adolescència em venia més de gust la música moderna i aleshores doncs, vaig desviar una mica cap a la música moderna.
2: Però, a banda, tu també has trepitjat

0: Al Gran Teatre del Liceu.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: com a cantaire.
1: Sí. No, no, no, ni molt menys. No, no, l'he trepitjat, doncs, primer per anar a buscar la meva mare a la feina i després fer les nostres coses. I anar a buscar la meva mare a la feina, de vegades s'allargaven els assajos i em colava per platea veient com acabaven els assajos. També després com a figurant. En aquella època, doncs, bé, fèiem una crida, no?, entre els membres del cor i els fills, doncs, anàvem i fèiem audició i aleshores ens agafàvem i fèiem de figurant. I més endavant vaig ballar el Macbeth, que ara sonava.
0: Precisament aquest fragment?
1: Sí, precisament aquest fragment, sí.
0: Uh-huh. Vas ballar més vegades o va ser l'única òpera que vas poder ballar?
1: A nivell professional va ser l'única. Uh-huh. Alhora t'haig de dir que quan feia de figurant i ens posaven aquests vestits tan bonics, no?, amb les fandies tan grans i tan maques, doncs amb el meu padrastre algun vals també ens van fer.
2: Uh-huh. Ja que portaves el vestuari, no?
1: Sí, sort. Bé, clar, com a figurant doncs anàvem vestides, no?, i sí, doncs vam poder ballar.
0: Clar, abans hi havia un cos de ball del Gran Teatre del Liceu, va deixar d'existir, va començar amb Joan Magrinyà, em sembla que va durar fins al 1988, per tant, ja no el vas enganxar.
1: No.
0: Tu creus que seria important? Seria important que hi hagués un cos de ball fixe?
1: Jo ho veig molt important. No només perquè em toca professionalment, perquè veig que la dansa és un art, és un art que transmet molt, que és acompanyant i manifesta, diguem, de la música a través del cos, i això transmet, això arriba molt. A part d'això, clar, una institució com el Teatre del Liceu, com a referent, jo crec que seria molt pertinent que tingués un cos de ballet. Uh-huh. Alhora, tradicionalment, tinc entès que hi ha òperes que sí que tenen ballets, uh-huh, però que per X o Z doncs, s'ha anat com eliminant, no?, aquesta part de l'obra, i jo crec que si és part de l'obra original doncs s'hauria de poder mantenir.
0: Va sovint al Liceu?
1: No tant com voldria. Recentment he anat, però no tant com voldria.
0: Què ha estat l'última cosa que has vist?
1: Doncs l'última cosa ha estat Les Noces de Fígaro.
2: Això és recent,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, això és de fa poquets dies.
1: Fa poquets dies, sí.
0: I què et va
1: sí.
0: semblar el ball?
1: Doncs, primer, molt contenta de que hi hagi un ballet, uh-huh, i que hi hagi un ballet durant tota l'obra, que, de fet, segueix, no?, és bastant fil conductor, sí, de tota, sí, sí, la trama. En fragments em va semblar molt idoni. Hi ha un fragment en el que crec que és el segon acte, que els ballarins surten com si fossin una onada, no?, de 3D, i tornen a entrar rebobinant el moviment, i això em va semblar esplèndid, em va semblar molt bonic. I després també el primer acte, quan està movent, diguem-ne, el tros de pastís,
0: sí,
1: sí, com està molt integrat, no?, i això dona, és part, no?, d'aquesta interdisciplinarietat que ens ofereix l'òpera, uh-huh, com a gènere.

0: Aquí qui sentim és la percussionista Núria Andorrà amb una improvisació en viu. Parla'ns d'aquesta vessant d'improvisació, de moure el cos de manera lliure i si hi ha també un estudi al darrere i una disciplina d'això.
1: La dansa improvisació ve de la dansa contemporània, ve d'una investigació del cos sortint dels cànons de forma i sortint dels cànons de la dansa com a disciplina depenent de la música. Aleshores, és en la dansa postmoderna que s'investiga i que, d'alguna manera, hi ha una certa

0: empoderament, no?, de la dansa aquí, on la font de l'expressió surt, es separa, diguem-ne, de la música i va a escoltar el propi cos, a escoltar la pròpia musicalitat del cos, la pròpia estímuls i relació també amb aquest món intern del ballarí, no?, com a font d'expressió també, no només com a diguem-ne conseqüència d'una música, no?
1: Mm-hmm. És a dir, el ballarí no segueix la música, sinó que el ballarí pot fer la seva, el músic també la seva, poden interactuar o no.
0: Sí. Clar,
1: poden seguir-se o no.
0: Clar, podem parlar de dansa improvisada, i aquí és independent de si hi ha música o no hi ha música, i també podem parlar de dansa improvisada amb música improvisada, que aleshores sí que s'estableix una connexió d'escolta molt específica i molt profunda, on no hi ha una disciplina que guiï i l'altra que segueixi, sinó que totes dues arriben a una escolta on la interacció és el que fa que es vagi desgranant, no?, la dansa i la música, en aquest cas.
1: Demana molta concentració per poder haver-hi aquesta connexió entre un i l'altre.
0: Sí, es requereix d'una atenció, d'un enfocament, d'una escolta. Quan parlem escolta en el món corporal, no és auditiva, sinó és una escolta sensorial.
1: Sí.
0: I també per part del músic o música. No tant una escolta de què faré o un pensar prèviament què faré, sinó un estar molt en el present. No? I clar, quan parlem d'estar en el present, també toca una mica aquestes altres disciplines no, atencionals.
2: Això es pot educar, diguéssim?
0: Sí.
2: Es pot aprendre, estar presents i a connectar des d'aquest lloc?
0: Sí, es pot aprendre. De fet, jo crec que és intrínsec en tots nosaltres, en tots els éssers humans. El que passa és que doncs, la societat, l'entorn, la cultura ens fa pensar que no. Alhora, jo crec que tots podem estar en silenci i hi ha una capacitat intrínseca del cos, de fet, del sistema nerviós, hi ha el sistema nerviós somàtic, que és aquesta connexió que hi ha entre el percebre's i el ser conscient que et perceps. Aleshores, això et permet una relació molt més clara i present i real del que t'està passant ara en el cos.
1: Precisament com a professora que ets de l'ESMUC, on fas classes, i ja ho hem dit al principi, de consciència corporal i educació somàtica, fas unes jam sessions, unes jams interdisciplinàries de música i moviment que sembla que tot l'alumnat el tens allò extasiat, super eufòric d'aquestes jams, perquè és això, no? I passa exactament això que estaves comentant. Hi ha uns músics, hi ha uns ballarins i cada un, doncs, es mostra...
0: Sí, és una trobada entre músics i ballarins i persones que els agrada moure's. La proposta és que tots dos, tothom es mou, tothom sona i tothom observa. Aleshores, diguem-ne que pots entrar dient, val, doncs jo porto el meu instrument i jo doncs, entro, no?, per la meva disciplina, que és la música. Alhora, a l'espai, també fem un petit escalfament doncs, per entrar una mica en l'ambient, convida a que tothom soni i que tothom es mogui.
1: I ara ens falta una última audició, que no sé si sentireu alguna cosa. I no deixarem que passi més segons, perquè si no sonarà l'alarma.
2: D'entrada, el nostre tècnic en Pau s'ha espantat una mica per dir, jo ara no tinc res més.
1: No tinc res més. És que és el silenci.
0: Sí,
1: per tu és molt important, perquè clar, quan pensem en els ballarins, ara parlàvem, no?, dèiem, d'aquesta connexió que hi ha d'haver entre els músics i els ballarins en aquesta feina que fas, en aquestes jams, en què cada un va a la seva, cada un expressa en funció del que sent. No sempre el ballarí ha de ballar amb música i per tu és molt important que es balli també, es pugui ballar en silenci.
0: Sí, per mi és molt important. Bé, tornem a aquesta presència que parlàvem, no? A l'estar present, quan està present amb el propi cos, amb les pròpies sensacions físiques, amb el que em succeeix a mi com a ésser creatiu que sóc. Aleshores, doncs, la música és una influència que és molt agradable i molt bonica i que gaudim moltíssim. Alhora, em m'emporta cap al seu terreny. Aleshores, poder moure'm, poder ballar, poder expressar-me des de la meva font pròpia, sense tenir aquesta influència, és ballar amb el silenci. I en la dansa postmoderna això es va investigar bastant i per mi és molt important el contacte improvisació, que és aquesta forma de dansa que en la que estic especialitzada, va començar en silenci. Va començar com una recerca de com el pes cau i en relació a això com el cos respon i com en parella, normalment és en parella aquesta forma de dansa, ens anem com escoltant i interactuant. I aquesta forma de dansa va ser en silenci, va començar en silenci, i més endavant sí que es va introduir músics que improvisaven en viu, en el mateix lloc on
1: ells ballaven. Clar, quan balles en silenci estàs tu sola, per tant, sí. Allà hi pots sortir en funció del que sents o sí. del que et passi en aquell moment pel cap, no? Sí. Poden ser records,
0: sí.
1: I això també condiciona el teu moviment.
0: Totalment, clar, i és part de l'escolta i de l'expressió, no?, que et succeeix en aquell moment. Puc estar sola o puc estar acompanyada? Vull dir, també podem ballar
1: en silenci, però acompanyats.
0: Això mateix.
1: Agenda, et podrem veure ballar?
0: De fet, aquest cap de setmana vaig a València a oferir un curs de contacte i improvisació, però més específicament d'una forma, una estructura de dansa que es diu Underscore, que va desenvolupar la Nancy Stark-Smith, una de les pioneres del contacte i improvisació.
1: Que va ser professora teva.
0: Va ser professora meva i que me l'estimo moltíssim. I, és a dir, aquest cap de setmana vaig a València a oferir aquest curs i després... Més endavant hi haurà una actuació a Cardedeu, però bueno, això és molt...
1: No em diguis que et fa vergonya.
2: Ja aniran sortint coses.
0: Ja aniran sortint coses, això mateix. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs.
2: Doncs Esther Montblanc, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat aquesta mirada sobre el cos, sobre la dansa. Hem passat una bona estona, bona música i un silenci, que també va bé de tant en tant. Gràcies, que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: A Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Lutier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Lutier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
4: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
5: Són les 10 i 12 minuts i entrem en aquest tercer tram de selecció musical amb Richard Strauss, un d'aquells compositors que no ens deixen anar, que ens mantenen enganxats als desenvolupaments, als camins que transcenden dins la seva música. Ens hi acostarem, però, des d'una via secundària, un sextet de corda inspirat en els temes de la seva òpera Capriccio, una versió condensada de grans moments d'aquesta partitura que ja tenim en punt en versió del quartet de corda de Leipzig amb Hartmut Rode i Michael Sanderling.

Un viatge sonor pel món de l'òpera Capriccio de Richard Strauss, això sí, a través de timbres diferents, els del sextet de corda, i en concret el que integraven els membres del quartet de corda de Leipzig amb Hartmut Rode i Michael Sanderling. I la música de Strauss sempre és bona idea, i la de la compositora que arriba ara, doncs també. Parlem de Caroline Shaw, una creadora amb un estil que costa de traduir en paraules, però que sempre ja podem identificar

ficar-la gairebé des de la primera nota. Ens agrada molt, l'hem sentida moltes vegades aquí al programa, però d'aquí al final de temporada ja us en dic que vindrà algunes vegades més. I ara ens quedarem amb la seva peça coral And the Swallow, la seva versió d'un dels salms de l'Antic Testament, l'anhel d'una llar, amb un altre dels grups que també freqüenta la selecció, Voices 8.

I així la primavera es transformava en música a les mans del rus Alexander Glazunov, l'autor del ballet Les Estacions. Amb aquesta exuberància riquesa de timbres orquestrals, recollia les impressions d'aquest florir i dansar dels ocells i la sentíem en la versió de l'Orquestra Filharmonia dirigida per Yevgeny Svetlanov. I ara, però, doncs retornarem a terres més properes. Ho farem amb Alícia de la Rocha i la seva visió d'un dels quadres de Goya que va escriure Enric Granados. Així interpreta la gran pianista catalana El Pelele, una escena plena de dinamisme i contrastos.

0: Així sonava la italiana, la primera de les antigues danses diàries de Torino Respighi, música que avui ens permet de donar pas a la nostra secció.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: Doncs ja podem dir bon dia al nostre col·laborador, Jofre Verdolet, què tal?
2: Bon dia, com estem?
3: Bon dia.
0: Molt bé, benvingut de nou.
2: Content de ser aquí de nou, aquí, gràcies.
0: A l'estudi. Què ens portes avui preparat en aquest retrat?
2: Doncs encara no ho desvetllarem, perquè sabeu que primer va una pregunta que ens introdueix al personatge.
0: Que ens fa treballar, Jofre.
2: A poc a poc. Va, la pregunta d'avui diu així. Maria Esther, hi ha algun racó de Catalunya que sigui el vostre refugi per escapar de la voràgine de la ciutat?
0: A mi m'agrada molt Solsona.
2: Ah, sí,
0: m'agrada molt la ciutat de Solsona,
2: i no
0: et sabria dir per què.
2: Algun vincle, no, eh?
0: No, no especialment, però les vegades que hi he anat, no sé, sempre em quedo amb ganes de tornar. No sé, Esther, tu?
4: Home, jo tinc Òrrius, que hi tinc una casa de fa molts anys, i
2: ja està.
4: És a prop d'aquí, però
0: I
4: és una altra història.
0: Sí,
4: a prop, molt a prop.
2: Respira un aire diferent, no, ja?
4: I tant.
2: Clar, està bé. Doncs el nostre protagonista va trobar aquest indret a l'Alt Empordà, a Cantallops, on estiuejava amb la família i s'inspirava, lluny de la vida barcelonina trafegada. Avui farem el retrat d'Eduard Toldrà, figura central de la música de casa nostra.

0: Eduard Toldrà neix el 1895 a Vilanova i la Geltrú. De ben menut ja comença a tocar el violí. Als 7 anys, son pare, que també era músic, ja el fa tocar en públic per primera vegada. I quan l'Eduard va tenir 10 anys, la família es va traslladar a Barcelona per afavorir el desenvolupament artístic del nen. Allà va estudiar a l'escola municipal i al cap de poc temps doncs, ja va endinsar-se en el món professional. Tocaven teatres i cafès, festes majors...
1: I al cap de poc temps doncs, va fundar una primera formació estable.
0: Ah, exactament! Va ser el 1911 quan Toldrà funda el quartet Renaixement. De fet, van debutar al Palau de la Música, rebent unes crítiques molt favorables i al cap de poc temps ja havien actuat també a Madrid i Saragossa. I de fet, no van tardar gaire a voltar per Europa. Van mostrar el seu talent a ciutats com Berlín, Viena o París, on, per cert, van oferir un concert a casa del mateix Maurice Ravel.
1: Mira, quin escenari, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh? No els hi passa gaires, això. Al llarg dels 10 anys de trajectòria de la formació, van excel·lir en repertori clàssic. Per exemple, van tocar la integral dels quartets de Beethoven. Això tampoc està a l'abast de gaires, gent. I també repertori contemporani, tocant obres, per exemple, del mateix Toldrà, esclar. De fet, el 1920 van estrenar Vistes al mar, possiblement la peça més destacada de la música de cambra catalana encara a dia d'avui.

0: Olló d'Empúries. Si algú no coneix l'escena, us convido a recuperar el retrat de Juli Garreta, on expliquem com el músic de Sant Feliu va ser clau perquè Toldrà i Sobrepera comencessin a festejar.
1: Ai, sí, que ens ho vas explicar aquell dia.
0: Molt, molt bonic, això. Bé, després d'aquella escena entranyable, el jove Eduard, embriagat d'amor, li envia unes cartes precioses a la Maria, tot i que sovint ella no podia correspondre als afalacs del músic amb gaire entusiasme perquè la seva mare llegia tot el que es deien.
1: Oh!
0: Ai! Clar, ojo, això, saps? La mare anar controlant. De fet, va costar molt que la que acabaria sent la sogra de l'Eduard acceptés aquell festeig. Ves què hi havia de fer la Maria amb un músic de Vilanova i la Geltrú, saps?
1: És que això de ser músic té molt mala premsa,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, i a més, clar, quedava ben lluny Vilanova i la Geltrú, des de Cantallops, aquella època encara més, no? Bé, per sort, la seva percepció va canviar, de sobte, quan l'Eduard va aconseguir la plaça de professor al Conservatori de Barcelona.
2: Ah, llavors ja ho acceptava,
0: llavors,
2: no?
0: Vinga, va, ens ho mirem amb uns altres ulls, això. Així que després de 3 anys de festeig i d'haver-se vist, atenció, només 18 vegades, que no és
1: comptades,
0: gaire,
1: eh?
0: En 3 anys.
1: No sé quantes vegades he vist
2: en algú. En el teu cas?
1: No, no. Algú, que jo no sé si compto les vegades que he vist a una persona.
0: Clar, bueno, ells devien, si fas el de documentar, perquè cada cop que es veien, s'havien escriure de no, tal,
1: ens vam veure tot
0: el
1: dia.
2: Clar, és que llavors no hi havia mòbils.
0: No, no, no, clar, clar, per tant, ho tenim tot documentat. Doncs després d'aquestes 18 vegades, Eduard Toldrà i Maria Sobrepera es van casar justament a Cantallops, a l'Empordà, d'on era ella. Aquella casa va ser un lloc especial per a la família, com dèiem a l'inici, allà hi passaven els estius, i Toldrà anava sovint a compondre a una taula de pedra al mig del bosc, que per cert, encara existeix.
2: Ah, sí?
0: I ha estat fa poc. És molt bonic, aquell lloc.
2: Ho posa, ho posa. Lloc on l'Eduard Toldrà componia.
0: Allà diria que no hi ha cap inscripció.
2: No?
0: A la casa sí, evidentment. Però a la taula en qüestió no hi ha cap inscripció.
1: Ens hauràs de portar, jo.
0: Home, i tant, el dia que vulguem.
2: Una excursió, va, cap allà.
0: De fet, avui en dia, els hereus de la família Sobrepera, és a dir, d'ella, de la germana d'ella, de fet, tenen un celler, unes vinyes, on fan unes vides guiades. I clar, és un lloc preciós i a sobre té l'al·licient de ser on Toldrà s'inspirava els estius. És una experiència molt recomanable, si
1: teniu
0: oportunitat. La Maria i l'Eduard van tenir una filla, la Narcisa, a qui anomenaven dolçament Siseta. És molt bonic, el diminutiu. La Narcisa Toldrà seria, amb el temps, la persona que preservaria el llegat de son pare. I va morir, de fet, fa pocs anys, el 2020.
2: En aquell moment, als anys 20, Toldrà ja era considerat, sobretot, un gran violinista.
0: Sí, correcte. De fet, tant és així que Pau Casals el va voler fitxar, un fitxatge estrella, com a concertino de l'orquestra Pau Casals, fundada justament el 1920. Però, a poc, va anar col·laborant també amb l'orquestra com a compositor. De fet, de les seves primeres obres que es van tocar va ser la Suite en Mi.

0: una obra, per cert, que he tingut el plaer de dirigir, us la recomano molt, és molt, molt vital, és molt catalana.
1: Sí, no?
0: I el mateix Toldrà, doncs, la va deixar en un calaix, perquè no n'acabava d'estar del tot convençut. Va ser anys més tard que la seva filla Narcisa la va recuperar, i doncs, mira, s'han registrat i tot plegat, sí, sí. Toldrà, doncs, en aquell moment era un habitual al Palau de la Música, on actuava amb l'Orquestra Pau Casals, i en aquest punt de la història intervé Manuel Clausells, un malhomen i mecenes de l'època, i, per cert, avi d'en Quec Novell, Clausells, del Polònia. Sí. La vida és molt... El món és un mocador. Doncs bé, Clausells era en aquell moment president de l'Associació Música de Càmera i bon amic de Toldrà.
1: Tinc entès que en aquella època Clausells organitzava un cicle de concerts al Palau que es deien concerts blaus.
0: Exacte.
1: En què consistien?
0: Concerts blaus. Doncs bàsicament es tractava de fer coincidir durant una vetllada música d'un compositor i poesia d'un poeta. I en una ocasió, doncs, aquestes dues personalitats van ser Eduard Toldrà i Josep Carner. I Carner, en aquell context, va tenir una idea, diu, escolta'm, i si fem una òpera, no? Com qui diu, anem a sopar, no?
1: Vinga.
0: Clausells, doncs, de seguida va veure que era una idea boníssima i Toldrà, doncs, es va engrescar de seguida. Així va començar a caminar el Giravolt de Maig.

0: Recomani les cartes que durant aquest període s'intercanvien Toldrà i Clausells, que feia de pont entre el músic i el poeta. Estan publicades per Vincic en un volum titulat Gira voltant el maig. Però no destacarem ara cap carta relacionada amb l'òpera, sinó una en la qual Toldrà li explica a Clausells que han tingut un accident de cotxe. És molt bona la carta, diu així. Un bell matí ens dirigíem a Ceret, amb la Maria, la germana, amb el seu marit i jo al volant. Uns centenars de metres abans d'arribar-hi s'esdevingué que, sobtadament, un petit bordegasset que anava fent via tot arran de la cuneta feu una passa i es posà davant de les rodes del cotxe. Oh. En aquell instant s'esqueia que estaven passant a un voluminós carro. Entre embestir el carro, aixafar el bordegasset o sortir de la carretera per l'esquerra, el meu instint va optar per la fórmula tercera. Vaig donar, doncs, un contundent tomb al volant cap a l'esquerra, tot fent una no menys contundent frenada, i el cotxe va quedar descendint, patinant, uns 8 metres fins a un petit barranc. Oh. Allí el cotxe es va aturar, va fer un so sort com el que faria probablement un armari mirall desplomant-se sobre una alfombra i va quedar definitivament quiet. Quan vam ser tots quatre fora, sense saber què dir, ens varen mirar amb uns ulls molt oberts, tot constatant que eren vius i sencers. Els meus talls eren els més escandalosos perquè amb la sang que en sortia vaig anar regant de petites gotes tota la carretera fins a casa d'un metge de Ceret que ens va rebre, ens va desinfectar, ens va embenar i fins i tot ens va donar unes copetes d'un licor riquíssim per a fer passar l'ensurt. Varen tornar a Cantallops en l'auto d'un negociant de suro i al cap de dos dies que s'esqueia la festa major ja tots ballàvem sardanes a la plaça.
1: Final feliç.
2: Home, sí. Si van poder ballar sardanes, senyal que... Sí,
0: és
2: que
0: boníssim.
2: No, bé. Va acabar bé.
1: M'agrada molt el moment aquest del contundent tom al volant i no una menys contundent per anar
0: després. És molt bo perquè la relació entre Toldrà i Clausells és evident que és molt íntima, però parlen de tot amb aquest lèxic, sí, tan cuidat, sí, tan refinat.
1: Sí.
0: És preciós, fins i tot un accident de cotxe, saps? És espectacular. En fi, després de llargs mesos de creació i producció, el Giravolt de Maig es va acabar estrenant al Palau de la Música l'octubre del 1928.
2: En aquella època, a finals dels anys 20, va tenir lloc un altre fet molt noticiable.
0: Exactament, sí, sí. Un grup de compositors catalans es van unir per reivindicar la música catalana i internacionalitzar-la. Tots plegats tenien estils musicals força diferents, però els unia la voluntat de donar-se suport mútuament, com havien fet abans els russos, el grup dels 5, o els francesos, el grup dels 6. Doncs bé, els catalans eren 8, eh? Diguem-los, va, més enllà de Toldrà teníem Robert Gerard, Joan Lamot de Grignon, Frederic Mompou, Manuel Blancafort, Baldassar Samper, Joan Gibert i Agustí Grau. Què us sembla?
2: Molt bé.
1: Una bona alineació.
0: Sí, home, n'hi ha algun de nudir, però també hi ha grans noms de la música catalana.
1: Queda claríssim.
0: En fi, el grup es va presentar en societat a la desapareguda Sala Mozart de Barcelona el juny de 1931. I aquell va ser, de fet, l'únic acte públic del grup. Oh. Es van interpretar peces de tots 8 i alguns d'ells doncs, també tocaven, com el mateix Toldrà, que va tocar el Sonatí de la Rosada. Uh-huh. En tot cas, la cosa es va anar diluint i amb l'arribada de la guerra el grup va desaparèixer definitivament.
1: Mm. Abans de la guerra, però, Jofre, Toldrà guanya un concurs important.
0: Eh? Ah, exacte, sí. De fet, aquesta és una altra escena de pel·lícula. Eh? Corria l'any 36, poc abans de l'esclat de la guerra, quan Eduard Toldrà doncs, es va presentar a un concurs de composició amb l'obra La rosa als llavis, de Salvat Papaseit. Es tractava d'un recull de 6 poemes musicats dedicats a la Conxita Badia, bona amiga de Toldrà i, per cert, protagonista del primer retrat de la temporada.
1: Sí, correcte. Sí.
0: Doncs bé, el dia que es reunia el jurat del Premi Albéniz, que atorgava la Generalitat de Catalunya, Toldrà era a casa amb la seva dona i, com que no li havia dit res, doncs ell va creure que aquella vegada no hi havia hagut sort, que no hauria estat premiat. De sobte, però, truquen a la porta i apareixen Conxita Badia, Manuel Clausells i Robert Gerard amb les seves dues respectives esposes i tots plegats duien una rosa als llavis en referència al títol
1: que
0: de l'obra.
1: Bonic.
0: I li venien a dir doncs, que havia guanyat el premi, efectivament. No?
1: Quina imatge!
0: És molt bonic, sí, sí, és molt pel·liculero.
2: De pel·lícula,
0: a més.
2: Sí.
0: Bueno, gent inspirada i que saben tot el dia... En fi, poc temps després, per cert, tristament, Manuel Clausells va ser assassinat per uns anarquistes, un cop duríssim per Toldrà, a qui li va costar molt sempre parlar del tema.
2: Uh-huh. I un cop esclata la guerra, com reacciona Toldrà?
0: Doncs Toldrà i la família van optar per quedar-se a Barcelona, tot i les evidents dificultats. Col·legues seus, com Pau Casals o Conxita Badia, van emprendre el camí de l'exili. Van ser, com és lògic, temps difícils, i Toldrà va tornar a tocar els cafès per guanyar calés. Als anys 40, però, li arriba l'encàrrec, per part de les noves autoritats, de liderar la nova Orquestra Municipal de Barcelona, que havia de servir per posar ordre a la lluita de poder que havia provocat el buit de l'Orquestra Pau Casals. Toldrà va assumir l'encàrrec i es va convertir en el director de la nova formació. De fet, va estar al capdavant de l'orquestra la resta de la seva vida. Mm-hmm. I està documentada, de fet, una trobada entre Pau Casals i Eduard Toldrà a Prada, allà l'any 60, en el qual també intervé la Conxita Badia, per cert, i que d'alguna manera doncs, suposa l'acostament entre aquestes dues figures que potser s'havien distanciat després que Toldrà assumís el lideratge de la nova orquestra, que, tot i comptar amb diversos músics de l'orquestra Pau Casals, doncs, com dèiem, d'alguna manera va ocupar el seu lloc. No?
1: I aquella orquestra, per cert, després de la mort de Toldrà, va reorganitzar-se anomenant-se Orquestra Ciutat de Barcelona.
0: Correcte, i la va dirigir ni més ni menys que el seu deixeble, Antoni Ros Marbà. I l'orquestra va anar tirant fins que l'any 94, amb la intervenció també de la Generalitat, la formació rep el nom definitiu Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. No? I fins als nostres dies, no? En fi, història de Catalunya és això. Com dèiem, Toldrà va estar al capdavant de l'orquestra fins a la seva mort, l'any 62, deixant petjada la història de la música catalana, és evident, però també és feina nostra que en deixi en l'àmbit internacional perquè n'és plenament mereixedor, no?
1: Sí, sí, i a més, avui ens parles de Toldrà, però sí, també sabem que hi tens un vincle especial, eh?
0: I tant! Hem de dir que me l'estimo molt, jo, en Toldrà me l'estimo molt.
1: És
0: perquè...
1: com si fos una mica tu mateix, no?
0: Una mica un alter ego meu. Sí, sí, de fet, si us ha interessat la seva vida i el que n'hem explicat, us convido a les properes funcions del meu espectacle Festeig i Giravol, en el qual apareixen algunes de les escenes justament que hem anat comentant, i altres personatges destacats, com Garreta, Conxita Badia o Pau Casals, perquè al final eren els seus amics i la gent que formava part del seu dia a dia, no? De fet, aquest mateix dissabte, el dia 13, fem una funció justament a Cantallops, on, a la casa on hem explicat que estiuejaven, sí. serà molt bonic i, ostres, molt emotiu, no? I el 21 de juny també, tot el sentit del món, farem una funció a Vilanova i la Geltrú, la vila natal del protagonista. I per tancar aquestes funcions de l'estiu, el 20 de juliol tornem al Petit Palau, on ja vam ser el desembre, i on crec que és molt bonic que un espectacle sobre Toldrà, ostres, es pugui escenificar, perquè a part de Toldrà, això, Casals, Garreta, Badia, aquesta gent feia vida al Palau de la Música.
2: No? I tant. Doncs res, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Ens ho hem anotat.
0: Visca.
2: Que vagi molt bé i ens retrobem d'aquí dues setmanes, que llavors el retrat aquí el faràs.
1: Podem fer allò que vam fer de donar una pista?
2: Sí, va una ens pista. Va agradar això.
0: Vale.
2: Que no sigui evident, eh?
0: Val, d'acord, que no sigui molt evident.
2: Ara ja t'hem...
0: Direm que es tracta d'una dona músic que... Sí, va ser molt famós amb qui es va casar.
2: Molt bé.
1: D'acord. Déu-n'hi-do. Doncs aquí ho deixem. Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé, Jofre.
0: Vinga.
2: Adéu.

0: Ai, quina bona manera d'arribar al final de la secció i, Esther, també arribar al final del programa d'avui. Som al darrer minut d'avui dijous 11 de juny, però demà divendres hi tornarem.
1: Doncs sí, amb les seccions de la Dolors Boatella, amb les notes de lectura, a veure quin llibre ens comenta, i el poeta de guàrdia de tots els matins del món, que és l'Amat Baró, ja ho sabeu, que dedicarà la seva secció a poesia i cigarrets. Ai, ai, ai.
0: Ah, sí?
1: Sí. I la segona hora tindrem la conversa amb Roger Sobirana, compositor, creador de Between Worlds, peça viral a la Xina. Segur que ens explicarà també moltes coses interessants.
0: Perfecte, demà ho descobrim. Que tingueu molt bon dia i fins llavors.
1: Bon dijous i fins demà. Adéu-siau.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Cristina d'Aro per sentir el recital que hi va fer el pianista guanyador de la 70a edició del concurs internacional de piano Maria Canals, l'edició del 2025, la que va guanyar el pianista d'origen xinès, però nascut als Estats Units, a Alabama l'any 2004, Curtis Phil Xu. El sentirem interpretant primer música d'Enric Granados, després una selecció de preludis del primer llibre de Claude Debussy i finalment l'obra Quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky. Per tant, començarem amb música catalana, passarem per l'impressionisme francès i acabarem amb una de les obres més conegudes i més valorades del repertori per a piano. I tot això en mans de Curtis Phil Xu, que va començar el concert amb l'obra que Granados va compondre l'any 1903. Una obra apassionada, lírica i tècnicament exigent que soni així en mans de Curtis Phil Xu. És el pianista que sentim avui des de la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025, feta al Festival Concerts d'Aro. Curtis Phil Xu interpreta l'Allegro de concert d'Enric Granados.

El concert d'avui ha començat amb música del compositor nascut a Lleida l'any 1867, Enric Granados. Hem sentit l'allegro de concert que va compondre l'any 1909 i que ha interpretat el pianista d'origen xinès Curtis Phil Xu. Va néixer als Estats Units l'any 2004, s'ha format al Mozarteum de Salzburg i és el pianista guanyador de la 70a edició del concurs internacional de piano Maria Canals, l'edició del 2025. L'any del concert que us oferim avui es va fer a l'estiu dins del marc del festival Concerts d'Aro, un concert que ha començat amb Granados i que ara continua amb Claude Debussy, amb música que és molt diferent de la de Granados. Amb Debussy ens n'anem cap a aquelles atmosferes que crea el compositor francès, cap a aquelles sensacions o aquells estats de contemplació, que ara tindrem ocasió de sentir en la tria de preludis que va fer Curtis Phil Xu, perquè en va interpretar sis del primer llibre, La fille aux cheveux de lin, Les collines d'Anna Capri, Voile, Le vent dans la plaine, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir i ce qu'a vu le vent d'ouest. Són els sis preludis del primer llibre de Claude Debussy que ara hi interpreta Curtis Phil Xu.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el recital que va fer Curtis Phil Shue, un pianista molt jove nascut l'any 2004, un pianista americà d'origen xinès que va fer recital a l'església de Santa Cristina d'Aro dins del marc del festival Concerts d'Aro. És un enregistrament de Catalunya Música aquest que us oferim avui per poder sentir aquest guanyador de la 70a edició del concurs internacional de piano Maria Canals. Curtis Phil Shue acaba d'interpretar 6 dels preludis del primer llibre de Claude Debussy. Hem sentit La fille aux cheveux de lin, Les collines d'Anna Capri, Voile, Le vent dans la plaine, Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir i Ce qu'a vu le vent d'ouest. Són els preludis que ha interpretat Curtis Phil Shue en aquest recital d'avui, que ara se'n va fins a la música de Modest Mussorgsky, amb aquella obra fascinant que va compondre l'any 1874 després d'haver visitat una exposició d'obres de Victor Hartmann. Victor Hartmann era un amic de Mussorgsky, era un amic dels compositors del grup dels 5 i va morir l'any 1873. I a l'inici de l'any següent es va fer tota una exposició dels seus esbossos, de les seues maquetes, dels seus dibuixos. És una exposició que es va organitzar a la memòria de Hartmann. Mussorgsky la va visitar i a partir d'aquí va néixer la suite que sentirem ara i que rememore el passeig entre les obres de Victor Hartmann que va fer Mussorgsky. Són els quadres d'una exposició. És l'obra que, per cloure el programa d'avui, interpreta ara Curtis Phil Shue.

Aquesta és la versió del pianista Curtis Phil Shue dels quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky, una obra espectacular, una obra fantàstica, composta l'any 1874, una obra que ve del moment en què Mussorgsky va assistir a una exposició de pintures, de maquetes i d'esbossos de Victor Hartmann. Era un amic seu que havia mort l'any anterior i d'aquell passeig entre les seues pintures en va aparèixer aquesta obra, els quadres d'una exposició que havia de posar el punt final al concert que us oferim avui. El concert de Curtis Phil Shue a l'església de Santa Cristina d'Aro l'agost del 2025. Ell, Curtis Phil Shue, és el pianista americà d'origen xinès, guanyador de la 70a edició del concurs internacional de piano Maria Canals. I fora de programa, el que va interpretar és l'obra titulada Aigües internacionals. És música de Víctor Oller. És l'obra d'encàrrec que podien triar els participants al concurs Maria Canals per a interpretar-la en les proves eliminatòries. I pel que fa a Víctor Oller, doncs, és la seva primera obra d'encàrrec, una obra que ell ha interpretat amb el seu trio de jazz i una obra que porta el títol d'Aigües internacionals, diu ell, perquè és de Sitges, perquè li agrada el mar, perquè li agrada aquest títol i perquè representa una obertura de fronteres. D'aquesta manera, explicita Víctor Oller la tria d'aquest títol. Ell diu que escriu la música sense pensar en un concepte concret, tot és més abstracte a l'inici, però finalment ho relliga amb algun referent. En aquest cas, l'aigua, el mar, aquestes aigües internacionals de Víctor Oller, que ara interpreta Curtis Phil Shue.

Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar Curtis Phil Shue al seu recital el que us hem ofert avui des de la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025. Hem sentit l'obra d'encàrrec del Festival Maria Canals al compositor Víctor Oller, nascut l'any 1973, un músic de Sitges que va compondre per a l'ocasió l'obra titulada Aigües Internacionals. És la que ara hem sentit en mans del pianista d'origen xinès, del pianista nascut als Estats Units, a Alabama l'any 2004, Curtis Phil Shue. És format al Mozarteum de Salzburg, que és el guanyador de l'edició del 2025 del concurs internacional de piano Maria Canals, i avui l'hem sentit interpretant la música d'Enric Granados, de Claude Debussy i de Modest Mussorgsky des del festival Concerts d'Aro. És el concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.

Avui, després del concert Música per a piano de Franz Schubert, la sonata Fantasia en sol major, el Deutsch 894, que ara interpreta Paul Lewis.

Era el pianista Paul Lewis i ha interpretat la sonata Fantasia en sol major, el Deutsch 894 de Franz Schubert.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: La música de Montpol, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de punt de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
2: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de l'òpera de Maribor a Eslovènia, Un valo in maschera, de Giuseppe Verdi. Una història de poder, corrupció, mentides i també d'amor. Amb la soprano Rebecca Locker com Amèlia i el tenor Sung Kyu Park en el paper de Ricardo. Dirigits pel mestre Valentin Ige.
2: Directe a l'òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música, en aquesta setmana que és una mica curiosa.
2: Curiosa?
1: Sí.
2: Per què ho dius curiosa?
1: Home, perquè segurament molts dels que ens esteu escoltant des de casa, o al cotxe, o allà on cregueu oportú, no s'imaginaven que es podria fer, doncs, tota una setmana dedicada a obres escrites per instruments sols i que, almenys fins al moment, perquè que pugui passar a partir d'ara ja no puc assumir-ho, almenys fins ara no soni ni una sola nota interpretada per un piano.
2: I això que, segons tu, aquest és el programa de piano de Catalunya.
1: I ho corroboro, i ho corroboro. I això em fa pensar... Sort que en tenim de Bach, no?
2: Això sempre. Això, per com... això ho hauries de tenir damunt del teu llit.
1: Tatuat al palpit, no? Sort en tenim de Bach.
2: Exacte. Però jo imagino que ho dius pels dos capítols que li hem dedicat a les seves obres per a violí sol i per a violoncel sol, no?
1: Això també, això també. Però en realitat també ho dic perquè sense ell potser no hi hauria hagut tants compositors posteriors que s'haurien imaginat compondre obres per cello sol, per exemple, i avui les volem repassar.
2: Doncs mira, no en parlem més i amb el permís de Bach...
1: Vinga.
2: Comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Sembla, Albert, que seguim el model dels dos primers dies d'aquesta setmana, eh?
1: Doncs sí, perquè al cas del violí van fer un programa dedicat a Bach i als seus successors, almenys amb la idea de compondre per violí sol. Sí. I avui també parlem dels successors, diguéssim, d'alguna manera, de Bach en el terreny del violoncel.
0: Sí, però jo vaig més enllà, perquè si us recordeu el segon programa, el caprici número 1 de la setmana, o sigui, el segon programa de la setmana vam escoltar el caprici número 1, no? com a de Paganini, com a primer track. I és que els capricis de Paganini no podien faltar, evidentment, en un programa dedicat a obres per a violí sol. I ara, atenció, què està sonant?
1: Doncs un caprici, també, però en aquest cas, per violoncel, d'un compositor també italià, Carlo Alfredo Piatti.
0: Piatti, un compositor que va ser un gran mestre de violoncel. De fet, va ser un gran violoncel·lista també i que va viure entre els anys 1822 i, atenció, 1901. Per tant, és una mica més jove que Paganini.
1: Una mica més jove que Paganini, però segurament fortament influenciat per ell, ja que a l'estil del diable del violí, no, va compondre també unes obres que servirien i molt als estudiants i que titularia també Capricis per violoncel Opus 25.
0: De fet, aquest que sona és el primer d'una sèrie de 12 que exploren la tècnica i la dificultat de l'instrument amb un estil, podríem dir, ja romàntic, no? I que fa que de vegades doncs, el violoncel s'enfili a tessitures doncs, pròpies de la viola i fins i tot de vegades del violí. Escolteu.

0: ja fent aquests salts que va cap a l'agut, que hem de pensar que el violoncel i el violí sonen diferent.
1: Sí, molt clar, bé, visca
0: Albert, les obvietats,
1: visca.
0: No? Clar, no, però on vull anar a parar? El violí és molt lleuger.
1: Sí,
0: què pesa un violí?
1: Ostres.
0: No pesa molt, imagino, no?
1: Ni idea.
0: Bé, un violoncel són com no sé quants violins, o sigui, és molt més gros que un violí.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí, sí.
0: Que ja només per la seva forma, el seu volum, el que ocupa, la posició de l'intèrpret, fa que necessàriament sigui menys lleuger.
1: Mm.
0: I a més sumar-hi el so, cordes més gruixudes i tal, fa que l'agilitat sigui molt més difícil que en el violí. Tot i
1: sí,
0: que,
1: però mira, ara estàs en superagut.
0: Molt agut. Això va ser molt difícil, fer aquest salt d'aquest greu a l'agut. Però en tot cas, no té la intensitat, podríem dir, teatral, no?, dels capricis de Paganini.
1: No, i de fet no són, podríem dir, tan diabòlics, per dir-ho d'alguna manera, però segur que van fer la seva feina perquè grans violoncel·listes futurs milloressin la seva tècnica i poguessin desenvolupar obres de gran dificultat emmirallant-se de nou amb Johann Sebastian Bach.
0: Això sense cap mena de dubte. A més, hem de tenir en compte la feina de divulgació de l'instrument i de les obres per aquest instrument que va fer en Pau Casals i que va influir directament en un dels grans també violoncel·listes del nostre país, el genial Gaspar Cassadó.

0: I ja tenim aquí el piano.
1: És una excusa.
0: Però el tenim aquí al piano.
1: Sí, però no, no, no.
0: Aquesta és la coneguda obra Requiebros de Gaspar Cassadó, un, bé, ja ho sabeu, un violoncel·lista brillant que va compondre nombroses obres per al seu instrument i entre les que destaca, com no pot ser d'altra manera, la seva suite per violoncel sol.
1: Sí, Cassadó, que no és aquesta, no és Requiebros. Cassadó és un compositor molt influenciat i es nota molt per la música de Granados i Albéniz.
0: Sense cap mena de dubte, més a més. Sí, sí.
1: I, de fet, la seva música respira els aires ibèrics tan típics de la música nacionalista espanyola de finals del XIX i principis del XX. I, esclar, la seva suite, malgrat agafar el model de Bach, doncs, evidentment, que té un profund regust a música espanyola.
0: De fet, Pedro, a música catalana, perquè el segon moviment inclou una sardana que ens és molt familiar.
1: Totalment, sí. Fins i tot fa que el violoncel toqui el conegut introit de les sardanes catalanes.
0: Per tot plegat, la suite per violoncel sol de Gaspar Cassadó és una de les obres més representatives del repertori per aquest instrument del segle XX. Escrita l'any 26 del segle XX, forma part del període més prolífic del compositor, en què també va crear altres obres importants, com el seu concert per violoncel i música de cambra. Aquesta etapa es caracteritza per una gran maduresa artística i per la integració d'influències diverses, especialment de la música popular espanyola i del corrent impressionista francès.
1: Cassadó, que va ser deixeble, entre d'altres, del gran Pau Casals, va créixer en un ambient musical molt ric i va estar profundament influït per la tradició del violoncel, especialment, evidentment, si era deixeble de Pau Casals, doncs per les suites.
0: Clar.
1: Per

0: Viuron-se el sol de Johann Sebastian Bach. Justament aquesta influència és especialment visible en la seva pròpia suite, tant en la concepció formal com en l'ús d'elements de dansa i en la idea precisament d'escriure per a violoncel sense, aquesta vegada sí, sense acompanyament.
1: Aquesta obra està dedicada a Francesco von Mendelssohn, amic del compositor, i té una durada aproximada de 16 minuts. Malgrat ser una obra relativament breu, presenta una gran riquesa expressiva i una notable varietat de recursos tècnics i estilístics.

0: I atenció, quina intensitat, eh? Això ja es nota que... És d'aquelles obres que no cal ser violoncel·lista per entendre que això no és fàcil de tocar.
1: No és fàcil, però és el que tu dius, eh? És una música molt intensa.
0: Sí, molta intensitat. Des del punt de vista estrictament formal, aquesta suite de Caçador consta de tres moviments, tots basats en danses, per tant, d'alguna manera connecta amb la tradició barroca, però, clar, reinterpretat des d'un llenguatge molt més modern. Els moviments són preludi i fantasia, que són ara mateix de fons, la sarabanda sardana i intermezzo i dansa final, que en aquest cas és una jota.
1: Sí, l'obra incorpora referències a altres obres, eh? Ja cites, per exemple, de la sonata per a violons del sol, opus 8, de Zoltán Kodály, i del famós solo de flauta del ballet de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. Aquestes referències mostren la voluntat de Caçador també d'integrar influències diverses dins del seu propi llenguatge musical.
0: A més, aquest primer moviment reflecteix clarament l'estil espanyol, amb l'ús d'harmonies característiques, gestos expressius i una certa teatralitat. Alguns estudiosos han suggerit que pot contenir evocacions literàries, com els personatges de Don Quixot i Dulcinea, fet que reforçaria el seu caràcter narratiu i evocador.

0: Està clar que és una sardana, no?
1: En el principi...
0: No hi ha dubte.
1: Era tal qual.
0: No? I a partir d'aquest introit l'ha anat com fent com una mena de variació, no?
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.

0: Aquest que estem escoltant així en badalitz és el segon moviment, la sardana...
1: A veure, perquè ens ha tocat la fibra.
0: Clar. Bé, fixeu-vos, la força de la música... Clar. O sigui, la força de la música com a element identitari, no? En aquest cas. T'agradaran o no t'agradaran les sardanes? Les ballaràs o no les ballaràs? Mm. Però com a català és música que forma part de la teva tradició cultural.
1: Música nostra, clar.
0: Clar, sense cap mena de dubte. En tot cas, aquest segon moviment, aquesta sardana inspirada, com no, en la nostra dansa, és especialment rellevant, ja que connecta directament amb les arrels culturals, no només nostres, sinó també les del compositor, clar, en Caçador. La sardana, com sabeu, és una dansa col·lectiva i és tot un símbol identitari del nostre país. I el compositor, doncs, en reinterpreta elements rítmics i melòdics per adaptar-los al llenguatge del violoncel sol.
1: Musicalment, aquest moviment destaca per les seves referències melòdiques, justament a la sardana, i per l'ús de recursos que imiten instruments tradicionals catalans, que té molt de mèrit, com un violoncel, que és un instrument greu, comença imitant un flabiol.
0: Que no tenen res a veure.
1: No, però sona, sona.
0: Sí, sí, tant.
1: De fet, quan toques harmònics, ja té aquest so aflautat, no? Que justament el flabiol, no? té molt a veure. També presenta ritmes característics de la sardana i una escriptura que aprofita les cordes obertes del violoncel per crear ressonàncies naturals a l'estil de Bach. Uh-huh. El resultat és un moviment lluminós i elegant que combina tradició i modernitat.

0: El tercer moviment, intermezzo i dansa final, està inspirat en la jota, la dansa popular de diverses regions d'Espanya, especialment associada a l'Aragó, però també a Andalusia, i com no, també a les Terres de l'Ebre.
1: Sí.
0: Aquest moviment té un caràcter més rítmic i enèrgic i incorpora elements propis de la música popular espanyola, com els ritmes flamencs, això que estem escoltant ara mateix de fons, que és flamenc 100%, que imita d'alguna manera la guitarra.
1: Clar, sí, amb aquests arpegiats.
0: Sí.
1: Sí. I és que una característica destacada d'aquest moviment és precisament l'ús d'efectes que recorden el rasgueig de la guitarra i les castanyoles, cosa que aporta un gran dinamisme i color. Mira.
0: I tant. I tant.
1: Sí, sí. El moviment comença amb una secció més lenta, un intermezzo, i evoluciona, com ara estem sentint, progressivament cap a aquesta dansa final molt viva i virtuosa, culminant amb un final brillant.
0: Des del punt de vista estilístic, la suite de Caçador és un exemple clar de síntesi entre tradició i innovació. D'una banda, recupera la forma de la suite barroca i la idea de danses estilitzades, i de l'altra, incorpora elements propis del segle XX, com el cromatisme, les influències impressionistes i els recursos tècnics avançats.
1: L'obra també destaca per l'ús de tècniques modernes del violoncel, com dobles i triples cordes, harmònics, acords amplis i efectes expressius que amplien les possibilitats de l'instrument. Aquestes característiques la converteixen en una peça exigent per als intèrprets, però també molt rica des del punt de vista musical.
0: Un altre aspecte important és la presència d'elements de la música popular espanyola. Caçador integra ritmes, modes i gestos propis de diferents regions d'Espanya, creant una obra amb una forta identitat nacional. Això s'inscriu dins d'una tendència més àmplia del segle XX en què molts compositors buscaven inspiració en les seves tradicions culturals.
1: Pel que fa a la seva recepció, la recepció de l'obra, la suite va ser popularitzada pel violoncel·lista Janos Starker, que la va interpretar i enregistrar contribuint a la seva difusió internacional. Avui en dia és considerada una peça important del repertori per a violoncel sol i és interpretada habitualment en concerts i sobretot en concursos, també.
0: En conjunt, la suite per violoncel sol de Caçador és una obra que combina virtuositat, expressivitat i identitat cultural. Representa, per tant, una aportació rellevant al repertori del violoncel i mostra la capacitat d'un compositor per integrar influències diverses en un llenguatge que és personal i alhora és coherent.
1: Per tant, Albert, podríem dir que aquesta suite no només és una peça tècnicament exigent, no?, sinó que també una obra rica en significat.
0: Sí.
1: I en matisos expressius.
0: I tant, sí,
1: reflecteix tant la tradició del

0: passat, especialment com diem, com portem dient tota la setmana, la influència de Bach, però també la modernitat del segle XX, amb una clara presència de la cultura musical espanyola i catalana. És, per tant, una obra clau per entendre l'evolució del repertori per a violoncel sol i el paper de Casador com a compositor i com a intèrpret.
1: Però, com hem dit, no només es va inspirar en Bach, i és que una de les grans obres del segle XX per a violoncel sol i que va ser molt inspiradora per Casador va ser la genial sonata per a violoncel sol, opus 8, de Zoltán Kodály.

0: Aquest és el primer moviment de la sonata Opus 8 per a violoncel sol que el compositor hongarès Zoltán Kodály va compondre l'any 1915. És, sense cap mena de dubte, una de les obres més importants del repertori per a violoncel sense acompanyament, evidentment, després de les suites de Johann Sebastian Bach.
1: L'obra no es va estrenar fins al 1918 a Budapest a causa de la Primera Guerra Mundial i va ser publicada el 21. Està estructurada en tres moviments: Allegro maestoso ma appassionato, Adagio con gran espressione i Allegro molto vivace.
0: Aquesta sonata destaca sobretot per la seva gran dificultat tècnica i pel gran ús de recursos expressius del violoncel, com acords, pizzicati i contrastos rítmics. A més, Kodály aconsegueix crear una rica textura sonora que suggereix polifonia, tot i, com portem dient tot el programa, tractar-se d'un instrument solista, un instrument sol, una mica l'estil de Johann Sebastian Bach.
1: Des del punt de vista estilístic, l'obra combina influències de compositors tan diversos com Debussy i Bartók, amb elements de la música popular hongaresa que Kodály havia estudiat i recollit en el seu treball etnomusicològic. Això es reflecteix en els ritmes, els girs melòdics i l'ús de modes característics.
0: De fet, el compositor mateix va afirmar que aquesta obra esdevindria essencial per als violoncel·listes.
1: Això ho va dir ell mateix, eh?
0: Sí, però mira, amb el temps s'ha confirmat aquesta predicció, perquè avui en dia és considerada una peça clau del repertori del segle XX i una prova de gran exigència tant tècnica com expressiva.
1: Doncs fem una cosa, si tan important és, escoltem-la.
0: Home, i tant, sí, sí, a l'audició, no?
1: Sí, sí, clar.
0: Doncs vinga, som-hi.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Hem arribat a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar la sonata per a violoncel sol Opus 8 de Zoltán Kodály, que té tres moviments: Allegro maestoso ma appassionato, Adagio con gran espressione i Allegro molto vivace.
1: L'escoltarem al tram final d'aquesta sonata en la versió de Ko Iwasaki.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Acabem d'escoltar la fantàstica sonata per a violoncel sol opus 8 de Zoltán Kodály en la versió de Ko Iwasaki. I amb aquesta obra i intèrpret ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà a la una del migdia, aquí a Catalunya Música.
2: Pau Blas i el control tècnic i Olga Cartuja de producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
3: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
4: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
3: Entrades a osvallès.com.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista Maria Canyigaral. Avui la nostra convidada ens explicarà un projecte molt interessant que va fer al voltant de la figura de Mompou. Un projecte premiat i que val la pena conèixer. Avui fem un tast d'Avantgarding Mompou. Comencem.
2: Hola, sóc la Maria Canyigaral, pianista, i aquesta és la meva llista de recomanacions musicals. La llista d'avui començarà amb la cançó popular El Rossinyol, interpretada per Victoria dels Àngels i Geoffrey Parsons al piano. Per què he volgut introduir aquesta llista de dijous amb aquesta cançó popular? Doncs perquè avui escoltarem una mica de Canyigaral i voldria introduir un projecte que vaig estar ideant el 2016, que es va estrenar el 2018 a Londres, que es diu

Avantgarde Montpou i, resumint una mica, vaig demanar a 9 compositors de diferents parts d'Europa per encàrrec d'escriure una obra de petit format agafant de referència les cançons i danses de Frederic Montpou i agafant de referència les cançons populars catalanes. Això vol dir que molts dels compositors que no coneixia personalment els hi adjuntaven amb un llibret amb un recull de 80 cançons catalanes perquè es poguessin familiaritzar també amb l'estil i que els hi vaig donar llibertat absoluta perquè es basessin en la cançó que ells consideressin, bueno, que connectessin més, diguéssim, no? I hi ha hagut diferents vies en aquest projecte, alguns que s'han basat en cançons que Montpou ja havia utilitzat, altres que han agafat alguna altra cançó popular catalana. Ha resultat, bueno, un projecte que la veritat és que trobo que ha quedat molt bonic i que va ser fantàstic poder-lo estrenar a Londres i llavors posteriorment al Palau de la Música el van fer complet també, Fundació Juan March a Madrid també, i en fi, és un projecte que tant de bo surtin més oportunitats per anar-lo rodant, per anar-lo tocant. Dins dels compositors doncs, tenim 3 catalans, en Josep Maria Guix, en Joan Magraner i en Víctor Estapé. També l'Anton García Abril va fer una composició per l'ocasió. I després tenim doncs, compositors d'altres parts d'Europa, Moritz Eger, alemany, Nicolas Bacri, francès, en Joseph Phipps, britànic, en fi, entre d'altres, que podeu trobar tot el disc en plataformes digitals, si voleu. Doncs començarem amb aquesta cançó popular, El Rossinyol, amb la versió de Victoria dels Àngels i Geoffrey Parsons.

0: La soprano Victòria dels Àngels i el pianista Jeffrey Parsons interpreten la cançó popular El Rossinyol. I hem demanat a Maria Canyigaral que ens expliqui en què consisteix el seu projecte Avantgarding Montpou.
1: La majoria dels compositors amb qui vaig contactar tots sabien qui era Montpou i molts d'ells inclús l'admiraven i admiraven el seu estil de compondre i amb molt de respecte, no? Vaig contactar compositors que vaig pensar també que podien lligar bé amb la música de Montpou. Per tant, va ser una mica... Primer vaig fer un treball una mica també de recerca i d'escoltar diferents compositors, també desconeguts per mi, abans de contactar-los. I no oblidar-me dir-me que aquest projecte va tenir el suport de Fundació Montpou, d'Institut Ramon Llull, d'Instituto Cervantes i que també va guanyar un premi d'Arts Council d'Anglaterra, que també va donar un premi en forma de suport econòmic de finançament. Aquest cicle de cançons i danses, a mi feia molts anys que tenia moltes ganes d'entrar-hi per complet, fer el cicle complet. Sí que és veritat que potser per naturalesa puc connectar més amb aquesta introspecció i potser, jo que sé, amb la lleugeresa, però no sempre lleugeresa, del toc que necessita Montpou. I, bueno, bàsicament més que això, amb l'emoció, no?, d'aquesta música, però no diria que era la meva zona de confort inicial, no? Penso que, de fet, amb qualsevol repertori que ens endinsem, potser al final de molts anys de molt de treball pots notar-te, mira, estic guanyant... o l'estic entenent més, aquest llenguatge, però per arribar fins a aquest punt, doncs, també hi ha molta zona de disconfort entremig, no? Doncs continuarem amb la versió en directe de la cançó número 9 del cicle de cançons i danses de Montpou. És la versió en directe que vaig interpretar el febrer del 2019 al Petit Palau. I he triat aquesta versió, doncs, perquè haig de dir que segurament m'agrada més que potser la versió del disc, per una qüestió de, doncs, que potser sona més fresca, m'agrada més. Llavors, mira, també he pensat que era bonic combinar la versió en directe del Palau i la següent peça que us posaré, doncs, serà del CD.

0: Maria Canyigaral interpreta en una gravació en directe al Petit Palau la cançó i dansa número 9 de Frederic Mompou, inspirada en el Rossinyol.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
2: Doncs ara sí, ara continuarem amb la cançó i dansa número 4 de Mompou amb la versió discogràfica pel segell Audite.

Maria Canyigaral interpreta la cançó i dansa número 4 de Frederic Mompou. La trobareu al seu CD Avantgarde Mompou, que ha editat el segell Audite.

Ara continuarem amb la versió de la cançó i dansa número 6, interpretada per Alicia de la Rocha. He escollit aquesta versió perquè quan vaig començar a endinsar-me en aquest repertori, doncs la versió d'Alicia de la Rocha era una de les meves de referència, i posant-la avui, per mi és com retre-li aquest petit homenatge també com a guia i referent que pot haver sigut.

0: Era la cançó i dansa número 6 de Frederic Mompou, interpretada per Alícia de la Rocha.
1: Continuarem amb Hammer Clavier, To Be Played After, cançó i dansa número 6, que és l'obra que va escriure Moritz Eger per aquest projecte. I aquí tornem a la versió discogràfica del disc per Audite, que vaig gravar el setembre del 2019 i va sortir publicat l'abril del 2020.

0: La pianista Maria Canyigaral interpreta la Hammerklavier per tocar després de la cançó i dansa número 6 de Moritz Hegert. La trobareu al CD Avantgarde in Montpou, que ha editat el segell Audite.
1: La llista acaba amb la cançó i dansa número 8 de Montpou, interpretada pel mateix Montpou. I he escollit aquesta versió perquè la versió del mateix Montpou, amb aquest repertori, doncs gairebé la tracto com una peça de museu. Trobo que fa algo tan únic i tan especial que, bueno, inimitable, no es pot imitar. És molt inspiradora, la versió, i volia compartir-ho. La música de Montpou, el que és més complexa, perquè dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple, gens simple. I és un, a mi, trobo que va ser un procés llarg arribar a trobar el que aquesta música necessitava, amb la dosis que necessitava. Bé, hem començat la sessió d'avui posant aquesta cançó popular del Rossinyol, perquè penso que és molt important, quan ens endinsem amb les cançons i danses de Montpou, no perdre de vista els orígens d'aquest cicle, no? D'on ve. Però segurament també seria un error només pensar que ve del camp popular. No només és això, no? Les harmonitzacions d'aquestes obres, doncs, ens marquen una forma d'haver de dir les coses, de prendre temps i consciència pels colors, per als caràcters, de la forma que Montpou va harmonitzar aquestes cançons populars. Són màgiques, no? En Montpou sempre em vaig trobar, doncs, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre, per exemple, flexibilitat i rigor, o so que canti però que no sigui pesat i que no sigui tampoc massa lleuger, no? Que tingui ressonàncies però que no sigui massa lleuger. I llavors amb aquesta cosa d'introspecció però que a la vegada tingui molta llum, amb melanconia però mediterrània a la vegada. Llavors sempre aquesta mena d'equilibris a vegades amb petites contradiccions, no? És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. Llavors és trobar aquell punt que pot ser dolorós de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.

0: Frederic Mompou interpreta la seva cançó i dansa número 8.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Benvinguts, benvingudes a una nova edició dels Sincronies, aquest programa de Catalunya Música que connecta l'escenari històric, social i polític amb la creació musical, amb les obres que van néixer en un any concret al qual viatgem cada setmana. Aquesta setmana, ja ho sabeu, hem viatjat a l'any 1926, un segle just enrere, per escoltar obres absolutament capdals en la història de la música que van crear-se o que es van estrenar aquest any 1926. Avui dedicarem una bona atenció a la primera obra simfònica de gran envergadura que va compondre Dmitri Xostakóvitx aquest any 1926. Ell tenia 19 anys, és la seva primera simfonia. Però abans ens ve de gust de fer-vos 5 cèntims dels esdeveniments socials i polítics que van tenir lloc en aquest 1926, escoltant la música que li va fer de banda sonora.

De fet, dos països es van posar en contra. Van ser Espanya i Brasil, que 10 dies després, el 17 de març, van impedir, en votació, que Alemanya s'unís a la Societat de Nacions. Déu-n'hi-do. El dia 9 de febrer es va prohibir l'ensenyament de la teoria de l'evolució, la teoria de Darwin, a les escoles d'Atlanta, a l'estat de Geòrgia, als Estats Units. Es prohibia explicar l'evolució de les espècies segons la teoria de Darwin. També déu-n'hi-do. I el dia 25 de febrer, tornant a la península Ibèrica, tenim un personatge força sinistre que es diu Francisco Franco i que aquell dia, el 1926, es converteix en el general més jove d'Espanya. Només té 33 anys, sense comentaris. El dia 9 de març, Berta Landes és elegida com a la primera alcaldessa en una ciutat dels Estats Units. És a la ciutat de Seattle, a l'estat de Washington. És la primera alcaldessa de qualsevol gran ciutat dels Estats Units que ostenta aquest càrrec, la primera dona alcaldessa. I marxem cap a l'Àsia, perquè el dia 2 d'abril d'aquell any hi va haver uns disturbis gravíssims entre musulmans i hindús a Calcuta. L'endemà, el 3 d'abril, la Itàlia de Mussolini aprova una llei per eliminar els sindicats independents. Ja comencem. I 4 dies després, el dia 7 d'abril, Violet Gibson dispara precisament a Mussolini. Hi ha un atemptat en contra del dictador. Li dispara 3 vegades, però només el fereix el nas. Això va passar a la ciutat de Roma. Violet Gibson, curiosament, era una irlandesa que en aquell moment tenia 50 anys i que després d'aquest atemptat contra Mussolini va ser deportada a Anglaterra i la van ingressar en un sanatori mental.

El 26 d'abril, Alemanya i Rússia signen un tractat de pau i de neutralitat. I tres dies després, França i els Estats Units arriben a un acord sobre el pagament dels deutes de la Primera Guerra Mundial. Estats Units començava a cobrar els seus serveis. El 17 de maig de 1926, Chiang Kai-shek és nomenat senyor de la Guerra Suprem a Canton, i el 22 de maig, 5 dies després, Chiang Kai-shek expulsa els comunistes del Kuomintang a la Xina. De fet, un parell de mesos després, Chiang Kai-shek és nomenat comandant suprem de la Revolució Nacional a la Xina. Tornem cap a Europa, 4 de juliol de 1926. Atenció! Es crea el partit NSDAP, és a dir, el Partit Nacional Socialista Obrer Alemany. Es forma a la ciutat de Weimar i en les seves consignes més importants hi ha el feixisme, l'antisemitisme, el supremacisme ari i el Lebensraum, és a dir, l'expansió de l'espai natural de la pàtria. Us imagineu qui és el líder d'aquest NSDAP, aquest nou Partit Nacional Socialista Obrer Alemany? Doncs ni més ni menys que Adolf Hitler, que, per cert, acaba pujant al poder 7 anys després, el gener de 1933, arrel de les eleccions generals.

Més esdeveniments. Aquest any 1926, esdeveniment de caràcter polític. El 20 de juliol, una convenció a l'Església Metodista vota a favor de permetre que les dones esdevinguin sacerdots. Fixeu-vos, això va passar fa 100 anys. Tres dies després, a França es forma el govern francès amb un nou president, Raymond Poincaré. I el 26 de juliol, el govern de les Filipines li demana als Estats Units un plebiscit sobre la seva independència. El dia 1 d'agost es perpetra un atemptat contra el general Primo de Rivera a Barcelona, un atemptat fracassat. I el 17 d'agost es signa el tractat de pau entre els grecs, els serbis, els croats i els eslaus. Aquests tractats de pau que amb els anys acaben en paper mullat. El 21 d'agost, revolta contra el president i dictador grec Pangalos, que porta a la detenció de Pangalos i el retorn

el poder de Kunturiotis. L'endemà s'enderroca definitivament la dictadura i el 25 d'agost Pavlos Kunduris esdevé el president de Grècia. I al país veí, a Turquia, l'1 de setembre es permet per primera vegada el matrimoni civil. El 8 de setembre, l'Assemblea de la Societat de Nacions aprova per unanimitat l'admissió d'Alemanya a la Unió, a la Societat de Nacions. El 10 de setembre es signa el Tractat de Coblenza entre els aliats i Alemanya, després de la Primera Guerra Mundial, i aquell mateix dia Alemanya s'incorpora a la Societat de Nacions. El 19 de setembre, a Holanda, als Països Baixos, es manifesten 80.000 persones per la pau democràtica. Una de les primeres grans manifestacions que tenen lloc a Europa, ara fa 100 anys. Dos dies després, el 20 de setembre, Bugs Moran intenta assassinar Al Capone, als Estats Units, en un tiroteig des d'un vehicle, però fracassa. I el 25 de setembre, un altre nord-americà, en aquest cas un gran empresari, Henry Ford, anuncia una setmana laboral de 8 hores i només 5 dies per als treballadors de les seves empreses, de la Ford Motor Company. El dia 7 d'octubre es forma el Gran Consell Italià del Feixisme i el dia 31 d'aquell mateix mes d'octubre hi ha un altre atemptat, un altre intent d'assassinat fallit a Benito Mussolini per part d'Anteo Zamboni, que té només 15 anys i que, atenció, va ser linxat allà mateix, en el mateix lloc on va intentar assassinar Benito Mussolini. El 8 de novembre, de fet, el govern feixista de Mussolini deté el líder comunista italià Antonio Gramsci a casa seva, a la ciutat de Roma. I el 15 de desembre s'erigeix el símbol nacional feixista a Itàlia, el cèlebre fascio, la feixa.

I acabem aquesta repassada de fets històrics, polítics, socials que tenen lloc al 1926. El 18 d'octubre, el Frankfurter Zeitung publica el testament polític de Lenin. Fins aleshores no se'n sabia res i havia mort 4 anys enrere, el 1922. El dia 19 d'octubre, el Politburo rus expulsa Lev Trotsky i tots els seus seguidors. I un altre fet cabdal en la història política d'Europa i que marcarà totes les generacions que vindran a continuació. El dia 10 de desembre de 1926, Adolf Hitler publica la segona part del llibre Mein Kampf, la meva lluita. I en els últims dies d'aquest 1926, 25 de desembre, el príncep hereu Hirohito del Japó assumeix el tron després de la mort del seu pare, l'emperador Yoshihito. Déu-n'hi-do com d'agitat estava el món aquest any 1926.

0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: I avui també ens ve molt de gust de parlar-vos d'una cançó que va néixer l'any 1926, una cançó preciosa, una cançó catalana basada en una poesia de Joan Alcover i que es va estrenar precisament al Palau de la Música Catalana el 29 de maig de 1926, cantada per l'Orfeó Català. Segur que la coneixeu.

obra d'Amadeu Vives, basada en una poesia de Joan Alcover, que va inspirar precisament aquesta cançó tan bonica que estem sentint de fons. Joan Alcover, de fet, es va inspirar en una cançó popular mallorquina on apareix aquest personatge femení anomenat Balanguera. La Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà. Posau foc a sa caldera, sa caldera bullirà. Això és el que deia aquesta cançó mallorquina en la qual es basa la poesia de Joan Alcover. Alcover va llegir per primera vegada la seva poesia, aquesta que estem sentint posada en música per Amadeu Vives, davant d'un cercle reduït d'amics el 8 de febrer de 1903. Fixeu-vos, això va ser a casa seva, 23 anys abans de posar-la en música Amadeu Vives. Una setmana després, de manera oficiosa, la va presentar al Gran Hotel de Palma. Va ser durant un homenatge que escriptors i intel·lectuals de l'illa van retre a Miquel Costa i Llobera, que havia estat proclamat recentment mestre en Gai Saber l'any 1902. I la poesia va ser molt aplaudida, també pels grans amics que tenia al voltant en aquesta primera lectura del poema Gabriel Alomar i Miquel dels Sants Oliver. La poesia va inspirar aquesta música d'Amadeu Vives, que va ser versionada durant aquells anys 20 i 30 per veus insignes. Com aquesta, la coneixeu?

És Emili Vendrell que va cantar i va popularitzar aquesta famosa cançó, La Balanguera, música d'Amadeu Vives basada en aquesta poesia de Joan Alcover. De fet, en aquell moment hi havia la voluntat de buscar alguna mena de cançó que fos gairebé un himne patriòtic. Fixeu-vos el que cita Martí Gelabert en un reportatge preciós que va fer el diari VilaWeb i que parla precisament amb motiu del centenari de l'estrena d'aquesta Balanguera. Martí Gelabert, en aquest reportatge, cita les paraules de Josep Carner, que va dir el següent: un dia o altre necessitarem una cançó bellament popularitzable, viva, plena de conhort i d'esperança. Aquests van ser els arguments que van convèncer el compositor Amadeu Vives. També ell va entendre que aquesta poesia d'Alcover es podia entendre no només com una peça purament lírica i descriptiva, sinó també en un sentit simbòlic i patriòtic, que és com la va fer i la va oferir a l'Orfeo Català, que va ser qui la va interpretar per primera vegada, la va estrenar el 29 de maig de 1926 al Palau de la Música Catalana. No dubto, va dir Lluís Millet, el gran director i fundador de l'Orfeo Català, no dubto que entrarà al cor de la nostra gent. Així li va respondre en una carta a Amadeu Vives i, efectivament, aquesta cançó va aconseguir superar la censura i ben aviat es va convertir en un cant de resistència.

I ara estem sentint la versió que van registrar als anys 90 l'Orfeo Català, dirigit per Jordi Casas, una versió preciosa també, aquesta balanguera en format coral, amb la realització polifònica que en va fer Amadeu Vives, però en acabat us proposarem escoltar una versió emblemàtica dels anys 30, cantada per Emili Vendrell i que té una força inigualable, irrepetible pràcticament. Fixeu-vos perquè el poeta Joan Alcover sabia la intenció de posar música al seu poema, però no va poder assistir a l'estrena perquè precisament va morir uns quants mesos abans de l'estrena. Tota una llàstima. El 28 de juny de 1926, és a dir, un mes després de l'estrena al Palau, també la va interpretar l'Orfeó de Sabadell, que va anar cap a Mallorca a interpretar aquesta cançó al Teatre Líric i va tornar a tenir un èxit aclaparador. Segons Pau Alcover, el fill del poeta, el públic mallorquí en sentia aquesta versió cantada d'aquella poesia tan bonica del seu poeta predilecte, es van posar dempeus i van obligar a que fos repetida fins a 3 vegades. Havia nascut tot un símbol. I un símbol que va néixer, insistim, fa 100 anys justos. Aquesta balanguera, poesia de Joan Alcover i música d'Amadeu Vives, que ara sentirem en una versió

preciosa, emblemàtica, cantada per un dels que va ser també tenors de l'Orfeo Català durant els primers anys d'existència d'aquest cor, Emili Vendrell. Ell va popularitzar i va enregistrar el 1930 aquesta versió tan bonica de la Balanguera. Sentim-la.

0: Quina meravella, quina força, quina cançó tan bonica i quina harmonització tan especial. Aquesta cantada, a més, per Emili Vendrell. Una versió enregistrada, que feu-vos fort, per Columbia Records el 1930, en un disc de 78 revolucions per minut, que va ser, evidentment, digitalitzat, i és per això que l'hem sentit, amb aquesta qualitat molt acceptable. La Balanguera, poesia de Joan Alcover, música d'Amadeu Vives, que es va estrenar exactament el dia 29 de maig de 1926 al Palau de la Música Catalana, cantada per l'Orfeó Català.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: I un dels compositors que estava actiu i ben actiu aquest any 1926, i era molt jove realment, és Dmitri Xostakóvitx, que havia nascut a Sant Petersburg el 1906. Per tant, en el moment d'escriure aquesta música que ara sentirem, tenia 19 anys. És la seva primera simfonia, en fa menor, el seu opus 10, una obra que en realitat era el seu treball de graduació al Conservatori de Sant Petersburg, on estudiava des de feia 7 anys amb Steinberg, que era gendre de Rimsky-Korsakov, de Sokolov i de Nikolaev. Aquesta simfonia es va acabar consolidant en el cànon de simfonies de grans compositors, i ell tenia 19 anys. Fixeu-vos què va escriure.

Aquesta és la primera sinfonia, la sinfonia en fa menor, opus 10, de Dmitri Xostakóvitx, que la va escriure quan tenia 19 anys, encara era estudiant al Conservatori de Sant Petersburg. De fet, es va estrenar just aquell mateix any en què la va compondre, el 1926, el dia 12 de maig, a Leningrad, que era, evidentment, el nom que havia rebut la ciutat de Sant Petersburg. Es va estrenar a Leningrad sota la direcció de Nikolai Malko. Xostakóvitx l'havia escrit durant els mesos anteriors, tenia 19 anys, quan encara era alumne del Conservatori, i aleshores ja havia escrit diverses obres orquestrals menors. Havia escrit dos scherzos, unes variacions, per tant tenia una certa pràctica, però mai abans una obra sinfònica d'aquesta envergadura. Dura gairebé mitja hora. Abans de l'estrena de la primera sinfonia, Glazunov, que era un altre dels professors del Conservatori, li havia aconsellat a Xostakóvitx retocar alguns passatges que, segons el seu gust, no acabaven de sonar gaire bé. Xostakóvitx li va fer cas, en principi, però finalment va refer el text original poc abans del concert d'estrena. És a dir, que el Conservatori va presentar l'obra retocada, tal com li va demanar Glazunov, però en concert hi va fer sonar l'obra original. El primer moviment és un allegro realitzat sota la influència d'una mena d'humor espontani i molt poc enigmàtic. El segon tema incorpora un ritme de vals en aquest primer moviment. L'orquestració és molt refinada, lleugera, cosa que contrasta molt amb el sobtat vigor, gairebé metàl·lic i ple de dissonàncies d'un passatge de la part central d'aquest primer moviment. El segon moviment, allegro, és un scherzo que continua aquest impuls intensificant considerablement tots aquests trets tan característics de la música de Xostakóvitx. De fet, el piano, que està inclòs en l'orquestra, té moments de protagonisme, tot i que no és el solista. Fixeu-vos com sona aquest segon moviment de la primera sinfonia de Xostakóvitx.

I en tota aquesta música hi detectem aquesta vena melòdica tan sarcàstica de Dmitri Xostakóvitx i alhora també aquest fons grotesc amb aquest lirisme combinat amb la violència sonora que, de fet, caracteritza la gran majoria de les seves obres. El moviment lent, el tercer, revela la riquesa de la vena melòdica de Xostakóvitx i alhora el fons de color i de tragèdia que marca la seva personalitat al llarg de tota la seva producció. I l'últim moviment, aquest enorme finale, alterna allò grotesc amb un lirisme extraordinari, amb una violència que és pròpia del seu llenguatge i fa algunes citacions directes del lento del tercer moviment. És en aquest moviment on Xostakóvitx demostra millor la seva envergadura, la seva ciència en l'orquestració, la densitat del seu univers sonor. Al costat de la frescor juvenil dels dos primers moviments, en aquest últim moviment, podem veure un considerable progrés cap a la maduresa. Aquest quart moviment sona així.

Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És la música de Xostakóvitx, però atenció, perquè tenia 19 anys quan es va estrenar mes de maig de 1926. Ell, fins al 25 de setembre d'aquell any 1926, no va fer 20 anys. Es va estrenar amb 19 anys i quan va acabar el concert, que va tenir un èxit extraordinari, per cert, el director de l'orquestra, Nikolai Malko, va dir que en aquell moment havia tingut la consciència de que giràvem un full i s'obria una nova etapa en la història de la música. Déu-n'hi-do, per ser la primera sinfonia i d'un xicot que tenia només 19 anys. Aquesta sinfonia va acabar estrenant-se ràpidament també fora de la Unió Soviètica. La va dirigir Bruno Walter a Berlín l'any següent, el 1927. Leopold Stokowski la va dirigir als Estats Units, a Filadèlfia, el 1928, i Otto Klemperer la va dirigir a Viena el 1929. Fins i tot va sonar a Nova York, 5 anys després de la seva estrena, va sonar el 1931, dirigida per Arturo Toscanini. Déu-n'hi-do, tots aquests directors van creure cegament en aquesta música del joveníssim, 19 anys tenia només, Dmitri Xostakóvitx. Doncs bé, l'estrena va ser el dia 12 de maig de 1926 a Leningrad i és per això que us proposem escoltar aquesta primera sinfonia en fa menor de Dmitri Xostakóvitx. És el seu Opus 10.

0: Què us ha semblat? És la música simfònica de gran envergadura d'un dels compositors russos més importants del segle XX, Dmitri Xostakóvitx, però el més bèstia de tot, si m'ho permeteu, és que la va compondre quan tenia 19 anys. Era la primera obra simfònica de gran envergadura que va escriure Dmitri Xostakóvitx i que es va estrenar el dia 12 de maig de 1926 a la ciutat de Leningrad, a la ciutat on ell havia nascut quan encara es deia Sant Petersburg. La va dirigir Nikolai Malko i va dir que era una nova revelació en el món simfònic i que girava en full i que s'obria un nou capítol en la història de la música després d'escoltar aquesta primera simfonia en fa menor, l'opus 10, de Dmitri Xostakóvitx. Una obra nascuda, creada i, a més, estrenada el 1926, que aquí hem sentit interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Marius Jansons.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest quart capítol d'aquesta setmana dels Sincronies de Catalunya Música, aquest programa que us proposa connectar la creació musical amb els fets i els esdeveniments històrics que van ocórrer aquell any concret. I aquesta setmana hem viatjat a l'any 1926, per segona vegada aquesta temporada, perquè va ser una autèntica erupció creativa de grans obres, d'obres mestres i de peces tan boniques com les que avui us hem proposat escoltar, també aquesta Balanguera, la Balanguera d'Amadeu Vives, basada en una poesia de Joan Alcover, que avui també hem volgut homenatjar amb motiu del centenari just, gairebé, de l'estrena d'aquesta cançó. Esperem que hagi estat tota una descoberta. Demà més, demà escoltarem fragments del Mandarí Meravellós, de Béla Bartók, del Cas Macròpolos, una òpera de Leos Janáček, i també algunes de les cançons Mà de Caça, de Maurice Ravel. I així acabarem aquesta repassada, aquesta setmana que li hem dedicat a l'any 1926 i a tota la creació musical que hi va néixer. Xavier Chavarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa, agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi. Demà més, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. Que acabeu de passar un molt bon dijous. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.
3: Anys i anys.
4: Ho veus?
5: Què?
4: L'anys i anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys.
10: 3CAT.
4: Molt nostre.
1: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
11: Bona tarda. Sonny Rollins protagonitza aquesta setmana les sessions del cafè. L'estem recordant, tot homenatjant el seu llegat després que morís amb 95 anys fa ben pocs dies. La proposta de la sessió d'avui és una selecció de les seves composicions que s'han convertit en estàndards jazzístics. Rollins toca la primera que sentim avui en quartet amb Tony Flanagan, Doug Watkins i Max Roach. És el seu celebríssim St. Thomas.

St. Thomas, tema de Sonny Rollins a ritme de calipso, amb el qual el músic reivindicava les seves arrels, prenent com a punt de partida una melodia que originalment era una cançó popular danesa que havia viatjat fins les Illes Verges per convertir-se en cançó de bressol. L'illa originària del pare de Sonny Rollins, St. Thomas, és la que posa nom a un tema que ha acabat sent probablement el més conegut del repertori del saxofonista, com també ho és aquest altre, el Vals Hot.

Doncs el popular vals Hot de Sonny Rollins, una de les primeres composicions de l'era Bob en ritme de 3x4, obrint així les possibilitats d'improvisació als músics de la banda. En aquest cas, el trompetista Clifford Brown, el pianista Richie Powell, el baixista George Morrow i el bateria Max Roach. Aquesta gravació era de l'any 56. Un dels estàndards més coneguts que Sonny Rollins va aportar al quintet de Miles Davis és aquest altre, Urgin.

Urging, una anàdroma de Nigèria, com a títol d'aquesta composició que Sonny Rollins aportava al quintet de Miles Davis per a l'àlbum Bugs Groove. I aquest tema que estem sentint ja de fons és un altre dels celebríssims estàndards de la ploma de Sonny Rollins. És la cançó Pent Up House. Us deixo amb la versió que en feia l'any 56 i us espero amb més música de Sonny Rollins en aquest record que li estem dedicant durant tota la setmana a la sessió del cafè de demà. Bona tarda.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Ei! Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
5: Oh, fixa't com sona.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts que aquesta setmana dediquem a Pau Casals en l'any del 150è aniversari del seu naixement, amb una programació especial que conté 5 concerts d'arxiu inèdits. Concerts editats per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillat, i provenents la majoria del Festival Casals de Puerto Rico, com el d'avui, que ens permetrà sentir una mostra de la música de cambra que Casals va fer al costat de grans figures del segle XX i amb les quals tenia vincles d'amistat gràcies a la fraternitat musical que Casals va cultivar des dels inicis de la seva carrera, normalment amb músics que, com ell, estaven marcats per l'exili, amb vides sacsejades pels grans trasbalsos polítics de la primera meitat del segle XX. Avui Pau Casals tocarà el trio número 2 de Brahms al costat de Mieczysław Horchowski i Alexander Schneider i el quintet de corda de Schubert amb el violoncel·lista Gregor Pityagorsky. Mieczysław Horchowski i Alexander Schneider van ser dos dels grans músics que van acompanyar Pau Casals en les seves aventures musicals i humanístiques, des del primer Festival de Prada, el 1950, passant per Puerto Rico, pel Festival de Marlborough o per les Nacions Unides, quan va rebre la Medalla de la Pau, fins a la seva mort, el 1973. A Puerto Rico, Pau Casals es va dedicar sobretot a la direcció. Tenia a disposar una orquestra extraordinària que reunia músics de les millors orquestres americanes i solistes o quartets que actuaven en una orquestra exclusiva per ell. Per tant, la seva participació com a violoncel·lista en concerts de cambra va anar disminuint amb els anys. No va tocar més sonates després del 1962 ni més trios després del 66 i es va limitar a un quintet per any fins al 69, quan ja va fer l'última aparició a l'escenari com a violoncel·lista, amb l'excepció del Cant dels Ocells a les Nacions Unides al 71. Per avui tenim programats dos enregistraments que mostren que Casals, malgrat la seva edat avançada, 88 i 90 anys, estava en bona forma per tocar. I alhora ens documenten fins a quin punt Casals conservava intacta la seva capacitat d'inspirar els músics que l'envoltaven. El trio en piano número 2 en do major opus 87 de Johannes Brahms, Casals es retroba

Europa amb els seus dos col·laboradors de llarga durada, el pianista Mieczysław Horczowski i el violinista Alexander Schneider. L'enregistrament és del 10 de juny del 1965.

Un document que ens mostra fins a quin punt Pau Casals, als 88 anys, encara inspirava els músics que l'envoltaven. Aquí, amb Mieczysław Horczowski, piano, i Alexander Schneider, violí, Pau Casals tocava el trio en piano número 2 en do major, opus 87 de Johannes Brahms. En aquest enregistrament històric i inèdit a casa nostra, fet a Puerto Rico el 10 de juny del 1965. L'obra que sentim a continuació, el quintet de corda en do major de Schubert, va ser emblemàtica per Casals. En els últims 15 anys el va interpretar unes 5 vegades a Prada i un parell més a Puerto Rico. La interpretació que ens sentim ara, profundament commovedora, està marcada pel retrobament de Casals amb el violoncel·lista estatunidenc d'origen jueu, ucraïnès i rus, Gregor Pietiagorski. A principis dels anys 20, Casals li havia fet una audició a Berlín i als anys 30 l'havia convidat a Barcelona per interpretar el concert de Schumann sota la seva batuta. Al Festival de Puerto Rico del 1967, Pietiagorski va ser una mena de convidat d'honor i va interpretar diversos concerts i el quintet de Schubert, tocant el segon violoncel al costat de Casals. Els altres solistes van ser Alexander Schneider i Isidor Cohen, violins, i Milton Thomas, viola. Tots ells interpretaven aquest intens i profund quintet que té tots els ingredients de Franz Schubert, del Franz Schubert madur, i al qual el compositor vienès hi va afegir un violoncel per doblar el registre baix, amb una clara intenció d'eixamplament orquestral. Els dos violoncels tenen en l'obra un relleu especial i li donen més plenitud, més força melòdica i dramàtica.

0: El violoncel·lista Pau Casals al costat d'Alexander Schneider i Isidor Cohen, violins, Milton Thomas, viola, i Gregor Pitiagorsky, violoncel, ens oferia el quintet de corda en do major d'Oig 956 de Franz Schubert, una de les millors obres de la seva producció cambrística. Franz Schubert va compondre aquesta obra mestra en molt mal estat de salut, molt poc abans de morir, el 1828. Amb aquesta pàgina plena de contrastos emocionals, Pau Casals i els seus amics celebraven el compositor vienès en aquest concert del Festival Pau Casals de Puerto Rico, fet el 2 de juny del 1967. Amb aquests enregistraments inèdits, Catalunya Música se suma a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. El concert d'avui, també editat per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillat, contenia dos enregistraments provenents del Festival Pau Casals de Puerto Rico i ens ha permès sentir una mostra de la música de cambra que Casals va fer al costat de grans figures del segle XX i amb els quals tenia vincles d'amistat. Hem sentit el trio número 2 de Brahms amb Mieczysław Horczowski i Alexander Schneider i el quintet de corda de Schubert amb el violoncel·lista Gregor Pitiagorsky. Demà, el cinquè i últim programa, que se centrarà en els darrers concerts de Casals a Puerto Rico entre els anys 72 i 73, amb obres de Beethoven i Mendelssohn. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de Benjamin Britten per continuar la nostra programació. Sentim una obra que va dedicar al seu mestre, Frank Bridge, una obra per a orquestra de corda composta l'any 1937 i titulada Variacions sobre un tema de Frank Bridge, opus 10. En sentim la interpretació de la Camerata Nòrdica dirigida per Terje Tonnesen.

0: Fins aquí les variacions sobre un tema de Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, que hem sentit en la interpretació de la Camerata Nòrdica sota la direcció de Terje Tønnesen.
1: Catalunya Música. 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
4: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia, amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
5: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
3: 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
3: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
3: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dijous 11 de juny, contents de retrobar-vos a l'hora de començar un nou assaig general a la sintonia de Catalunya Música. Per tant, preparats, esperem, per acompanyar-nos durant una hora amb música i d'avui també dansa.
3: I ara us apuntem quines músiques i quins protagonistes tenim avui.
0: Avui, a l'assaig general.
3: Doncs comencem el programa avui acompanyats de la jove clarinetista Magda Camproví, guanyadora de la categoria júnior de l'última edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, celebrat fa unes setmanes. Ve acompanyada de Robert Vaquero, director del Conservatori on estudia, i també ha portat el clarinet per oferir-nos una actuació en directe. De moment, doncs ja us saludem. Molt bona tarda, benvinguts.
4: Bona tarda.
5: Gràcies.
1: Com dèiem, avui és dijous, també hi ha dansa, i tenim amb nosaltres la Clàudia Brufau, que ja podem saludar. Bona tarda.
4: Bona tarda. En la secció de dansa avui continuarem escalfant motors pel mes de juliol, que és un dels mesos de l'any en què la dansa s'escampa més pel territori amb cites tan imprescindibles com Figueres es mou. Avui ens acompanya la Georgina Avilés, d'aquest festival que fa ballar la capital de l'Alt Empordà, per parlar-nos de la vintena de propostes que es podran veure a la ciutat.
3: I després de la dansa acabarem el programa connectant amb la soprano Sabrina Gàrdez per saber com està preparant el concert que oferirà demà mateix al Palau de la Música, acompanyada pel guitarrista Bernardo Rambo. Doncs això és el que tenim preparat per avui. Perquè ens acompanyeu, nosaltres ho fem amb molt de gust des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Així sonava doncs, el clarinet de la Magda Camprubí ara fa unes setmanes, alguns mesos ja. No sé si ho has tornat a escoltar, te'n recordes, et porta bons records.
1: Bé, sí, bons records sí que me'n porta. Va ser una experiència molt, molt xula i, bueno, escoltar-ho gaires cops, els cops que ho he ensenyat a la família i amics, però sí, sí, records, molt xulo.
0: Recordem doncs, que vas guanyar la categoria júnior en aquesta última edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que és un premi que seguim de prop des del programa, i de fet és amb aquest motiu que el Robert ja havia estat al programa.
2: Efectivament,
0: Vol dir que el Conservatori de Manresa l'any passat ja va ser premiat,
2: sí.
0: I no sé si més abans, potser fins i tot també.
2: Sí, és el de la Magda és el quart premi que tenim.
0: Molt bé. Deixem començar però amb ella doncs, per saber una mica això, com vas decidir presentar-te i com vas viure les diferents fases del concurs? No sé si vas passar-ho... Anava a dir quin moment ho vas passar millor i quin pitjor, perquè suposo que hi ha de tot, no?
1: Bé, jo era el tercer any que m'hi presentava ja en el premi, per tant, no m'era de nou, diguéssim, però sí que aquest any era l'any que ho portava més ben preparat i que havia agafat com ho havia agafat amb més antelació. Tot i que l'últim dia de la inscripció vam anar amb el Robert i amb el meu profe, el Naum Monterde, de clarinet, i vam decidir les peces a última hora que tocaria, de les quals dues no havia tocat mai, però bueno, ho vaig fer, o sigui, amb el més que em quedava fins a la prova, va anar bé. I llavors sí que mai havia passat a la final, cosa que també era una novetat per mi, però sí, sí, tot... Moments així complicats que no em sentís allò segura, no ho vaig tenir, això.
0: Us animen des del conservatori, suposo, quan el professor veu que és el moment a presentar-vos-hi, o va ser que tu que ho havies vist... Bueno, clar, ja ho coneixies de les anteriors edicions,
1: no? Bé, sí, el primer cop que m'hi vaig

0: presentar, sí que el meu professor, el Naum, em va animar a presentar-m'hi perquè, bueno, veia que jo anava amb ganes i que tenia ganes de preparar-me el repertori, però sí que ens animen els professors a presentar-nos aquestes coses perquè també és una experiència portar el repertori que fas i que ensenyes un cop en les audicions al conservatori davant d'un jurat, no?, que també imposa una mica i et fa sentir coses que al conservatori potser no sents.
1: Per tant, és repertori que ja tenies, no vas haver de preparar res expressament, o us demanen èpoques concretes, per exemple?
0: Sí, des de les bases del BBVA, doncs, demanen que el repertori de totes dues proves sigui variat, que no siguin les dues peces que toquis del mateix estil. Però llavors sí que... Perdó, la pregunta
1: no,
0: que deies...
1: Preguntava si ja tenies aquestes peces en repertori, el que vas tocar
0: sí.
1: A les proves.
0: Algunes sí, altres no. Les vaig mirar... les vaig haver de llegir des del moment que ho vaig decidir, però en general sí que les portava preparades. Mm-hmm.
1: Això va ser el mes de març, eh? Per tant, ho dic perquè és un moment del curs que suposo que és el millor moment per encaixar-ho, no? Perquè després ara aquesta època, ara ja heu acabat, però deveu tenir exàmens finals... O com...
0: Sí, bueno, és una mica... Jo, per mi, almenys, és una mica... Ho fan en una bona època, perquè tampoc tenim allò molta feina, ni moltes audicions, ni molts exàmens, igual a l'institut, tampoc. Perquè sí, fer-ho a final de curs seria ja una mica massa feina.
1: Molt bé. Robert, em deies que havies... potser et preguntaré coses que ja vas explicar l'any passat, si ens vols presentar una mica al centre, al Conservatori de Manresa. Havies estat professor d'alguna assignatura teòrica de la Magda, eh?
2: Sí, bueno, aquest any, l'any passat i l'any vinent, com preparar les proves al superior també. A veure, en principi, en el tema del BBVA, en el conservatori nostre, i jo crec que en tots, es deixa molta llibertat als alumnes a l'hora d'escollir, no? Clar, cada professor pensa en... quins alumnes podrien participar-hi, perquè tots sabem que el nivell és molt alt. Aleshores, doncs, lògicament no se li diu a qualsevol alumne. Un cop això, després hi ha les circumstàncies personals de cada alumne que poden fer que li encaixi presentar-se amb el concurs o simplement en aquell moment doncs no li vagi bé. Nosaltres no forcem mai, perquè malgrat el BBVA és un concurs de referència de tots els conservatoris, i lògicament és un aparador per un conservatori que guanya premi, per nosaltres el primer és l'alumne, no? És a dir, el benestar de l'alumne és abans que tot. Aleshores, bé, ha de ser natural. Si l'alumne li va bé presentar-se, com ara el cas de la Magda o els altres que vam presentar, doncs perfecte.
1: Tu, Magda, ara estàs a cinquè, és a dir, que et queda un any per acabar el grau professional.
0: Sí.
1: Que és quan, diríem, és el màxim nivell de docència que dona el Conservatori de Manresa, i després hauràs de buscar un altre centre.
0: Exacte.
1: Vas guanyar la categoria júnior, però n'hi ha una abans i una després. És a dir que, no sé si ja l'any que ve et podries presentar a la de...
0: jove? A la jove. Sí, l'any que ve m'hi podria presentar perquè, doncs, el fet d'haver guanyat en la categoria júnior no em priva de tornar-m'hi a presentar en una altra categoria. I llavors el primer any que m'hi vaig presentar era la categoria a la B, que és la d'abans.
1: Explica'ns una mica la teva relació amb el clarinet. Si ara et farem fer memòria, eh? Com vas començar, si el vas triar de seguida o vas passar per algun altre instrument primer?
0: Bueno, els meus pares, tots dos havien... Bueno, el meu pare no havia fet música, s'ho havia sempre autoensenyat, i la meva mare sí que havia estudiat clarinet en l'escola de música del seu poble, de Santa Maria d'Oló, i llavors, quan em va arribar a l'hora de triar l'instrument, no ho vaig pensar gaire, la veritat. Tampoc havia vist la meva mare tocar gaire el clarinet, però com que ja el teníem a casa, vaig dir, doncs, tocaré el clarinet. I des de llavors, doncs, toco el clarinet i ara estic en un moment en què, sí, m'hi vull dedicar i diguéssim que sí, ho tinc molt clar, la veritat.
1: Aquesta era la següent pregunta, és a dir, de moment ho estàs compaginant, suposo, amb la formació... Estàs acabat, clar, has acabat la secundària ja.
0: No, encara no. Queda... Ah, sí, la secundària sí, el batxillerat.
1: El batxillerat encara no.
0: Encara em queda un any, sí.
1: L'any que ve. I després, aleshores, suposo que el que ja estàs pensant és en quin centre pots continuar el superior, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: On t'agradaria tenir
0: alguna preferència? No tinc preferència. El que sí que vull és quedar-me a Catalunya. Encara no... Bueno, sí que voldria

0: marxar, però encara per fer el superior em vull quedar aquí. Però entre els centres que s'ofereix el superior aquí a Catalunya no tinc preferència.
1: Has tingut experiència amb orquestres també, amb la Jong o amb alguna altra formació jove?
0: Sí, doncs, l'any passat vaig entrar a la Jove Orquestra de les Comarques Gironines i aquest any hi torno a anar, m'han tornat a agafar, i també a la Jong, aquest any, a la Jong Alevins, que, tocar amb orquestra realment a mi és el que m'agrada més de tocar el clarinet, que és el fet de compartir música i fer música amb altra gent de la meva generació o més grans, perquè, clar, a la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, per exemple, em vaig trobar que hi havia gent molt més gran que ja havien o acabat la carrera o que estaven ja fent màsters i, doncs, realment tira molt endavant, no? Em fa sentir que realment això és el que vull fer.
1: Mm-hmm. Tornem al premi, que el veredicte del jurat deia que, vaja, que te l'havien donat per una sensibilitat i musicalitat excepcionals. No sé si ho has comentat amb el teu professor, això, heu analitzat ben bé què vol dir, o creus que... Bé, el que deia abans, em sembla que era fora de micròfon que deia el Robert, no saps ben bé mai per què guanyes o per què no guanyes, no? Perquè sempre depens del nivell dels altres o del que passi en aquell moment, no?
2: Sí, de tota manera, doncs, la descripció és, per dir-ho així, bastant adient, bastant exacta. El que passa que la Magda, amb aquesta gran sensibilitat que té, hi afegeix, sobretot, el treball i la maduresa, no? És a dir, els nostres alumnes que han guanyat, jo imagino que els altres també, si per una cosa destaquen dels altres, és d'aquest sentit de maduresa, no? De dir, jo vull fer això i ja que ho haig de fer seriosament, perquè, en realitat perquè haig de respectar una miqueta un fet com el fet musical. Aleshores, clar, si tu tens talent i a més aquest talent va acompanyat de treball, et pots plantejar qualsevol cosa. És així de senzill.
1: Quantes hores pots estudiar, Magda, en condicions normals, que no estiguis preparant un examen o un premi?
0: Jo acostumo a tocar entre una hora i dues hores. És l'ideal. A més, encara l'any que ve intentaré més, perquè per un superior, voldré estar més preparada, però de moment sí, això, una hora, dues hores.
1: Cada dia, eh?
0: Sí, cada dia això, 100%.
1: I la classe a part, suposo.
0: Exacte.
1: El premi també incluïa 1.000 euros per gastar en formació musical o en compra d'instruments. No sé si ja te'ls has gastat, ja els tens, o tens pensat en què els vols invertir?
0: Sí, pensat ho tinc més o menys aquest estiu amb els cursos que faré o l'orquestra de Girona. I a més, les canyes de clarinet costen una barbaritat, i llavors també hauré de gastar amb això.
1: Que bé. Doncs no sé si vols, si ens hem deixat alguna cosa important, si tens algun projecte, algun concert, o el que dèiem, ara has acabat el curs i estàs una mica ja més relaxada o encara no.
0: Sí, això sí. Ara ja, acabar les últimes classes al conservatori i a l'institut i a l'estiu a tope, tocar i molta festa.
1: Clar que sí. Doncs presenta'ns el que ens has triat ara, que és una obra que ja vas tocar en aquella final, em sembla.
0: Sí.
1: Explica'ns una mica per què l'has escollit.
0: Tocaré l'homenatge a Manuel de Falla de Béla Bartók, que és un clarinetista que va agafar uns quants compositors i els hi va fer un homenatge a un a cada un. I ja ho vaig tocar a la segona prova, a la fase final del BBVA, i l'he triat, a part de perquè és molt... molt resultona, molt, molt xula de tocar i d'escoltar, perquè és amb clarinet sol i és ben fàcil de portar aquí o allà.
1: Fantàstic, doncs quan vulguis pots ocupar el teu lloc, nosaltres t'escoltem. Recordem que avui tenim amb nosaltres Magda Camprubí, guanyadora de la categoria júnior de l'última edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, i ens ofereix, com acabem d'escoltar, aquest homenatge a Falla de Béla Kovács. Quan vulguis.

0: Fins aquí, doncs, la música de Bela Kovacs. Hem sentit l'homenatge a Falla interpretat en directe aquí al nostre estudi per Magda Camp Rubí, la guanyadora de la categoria júnior de l'últim Premi BBVA de Música al Talent Individual. Doncs gràcies, Magda, per la teva música i per venir.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona i també gràcies al Robert Vaquero, director del Conservatori de Manresa, que t'ha acompanyat.
2: A vosaltres.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
6: Assaig general. L'informatiu musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
7: Doncs després que el clarinet ens hagi fet de guia per començar el programa, ara quan són un quart i mig de...

0: A 7 seguim repassant l'actualitat. I destaquem ja propostes pel cap de setmana. Dissabte, concert de guitarra a Badalona.
1: L'Associació de la Guitarra d'aquesta ciutat celebrarà el seu concert de primavera, en el qual actuaran el guitarrista xinès Yibo Guo i el concertista italià Andrea Dieci. La cita és a les 8 del vespre de dissabte a l'Església dels Pares Carmelites de Badalona.
0: I l'endemà, diumenge, tancament de temporada de les nits de clàssics al Convent de les Arts d'Alcover.
1: L'entitat ballenca ha programat una nit de lírica, un final de festa que vol donar veu a les noves promeses musicals, de manera que aglutinarà diversos guanyadors de certàmens de cant i figures més consagrades, tots sota l'acompanyament de Josep Bofort al piano. Concretament hi cantaran la soprano Maria Patac, el tenor Jesús Piñeiro i la contralt Anaïs Mas Llorenç. I el concert començarà a les 6 de la tarda, no a Valls, sinó al Convent de les Arts d'Alcover.
0: Vilaseca prepara el primer Festival Internacional de Guitarra amb la presentació de l'Orquestra Mediterrània de Guitarres.
1: Entre els dies 1 i 3 de juliol tindrà lloc la primera edició del Vilaseca Guitar Fest, una iniciativa de l'Auditori Josep Carreras i el Conservatori de la localitat del Tarragonès. David Russell i Carles Trapat formaran part del cartell de l'esdeveniment, que també comptarà amb classes magistrals, un concurs internacional i l'estrena de l'Orquestra Mediterrània de Guitarres, una trentena de músics dirigits per Enrique Lop.
0: El Finestral de Sant Pau d'Urdal proposa l'univers creatiu de Carles Dènia.
1: Aquest vespre, en aquest recinte del Penedès, tindrà lloc una actuació del cantant, guitarrista i compositor valencià, amb un repertori que reflecteix diverses músiques d'arrel, que són la base del seu treball. A 7:45, al Finestral de Sant Pau d'Urdal, centre cultural del nucli municipal de Subirats, començarà el concert del qui va ser la veu principal del grup Coetus i actualment treballa com a divulgador del cant d'estil valencià, entre altres àmbits musicals tradicionals.
0: I fet aquest repàs, ara és moment de parlar de dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: Doncs, Clàudia, ja ens deies al sumari que l'estiu posen dansa arreu de Catalunya i avui toca parlar de Figueres.
2: Exacte, perquè la 13a edició de Figueres es mou tindrà lloc del 2 al 5 de juliol i tornarà a omplir la capital empordanesa de dansa i moviment durant 4 dies. I per guiar-nos en la programació, avui ens acompanya una de les responsables del festival, que és la Georgina Vilés. Molt bona tarda, Georgina. Què et sembla si fem una petita pinzellada al festival? Enguany, Figueres es mou explora la idea de fer-se gran a través d'una programació gratuïta que reunirà gairebé prop d'una vintena de propostes de dansa en diversos espais singulars de la ciutat. I podrem veure espectacles de factoria catalana, com és el cas de l'Eta, de Marc Fernández, o Mil Primaveres, de l'Esbar Manresà, de l'Agrupació Cultural del Bages, juntament amb propostes estatals i internacionals. A més, un any més, el festival reafirma la seva aposta pel suport a la creació i acollirà la mostra del procés de Brida d'Esther Guntín, guanyadora del Premi del Fil Colomer, que de fet va passar per aquí l'estudi just després de guanyar el premi. Georgina, aquest any poseu el focus o la mirada al fet de fer-se gran. Per què heu escollit aquest tema enguany?
3: Doncs l'hem escollit perquè arribem a la 13a edició, 13 anys, l'edat de l'adolescència, l'experimentació, de moure't entre conflictes i trobar el teu espai amb la comunitat. I ens va semblar molt honest mirar-nos i parlar d'allò que estem vivint com a fer-se gran, no només com arribar a un lloc o una fita, assolir una fita, sinó el procés de confiar, d'un procés de creació, d'assajar, doncs això, el fer-se gran en comunitat i com a procés compartit, no? I ho fem destacant sobretot una peça de sortida d'emergència de la companyia DOC, no? amb persones entre 60 i 80 anys que fan aquest recorregut de bellesa pels carrers de Figueres. Això, molta il·lusió, moltes ganes de fer-nos grans amb totes les persones de Figueres i de l'Empordà.
2: I ara que deies això de 13 anys, clar, la gent no et veu ara. Per la ràdio no veiem a la gent, però la Georgina és molt jove. Sou un equip molt jove que vau començar fa 13 anys, també. Potser té a veure amb això de fer-se gran, no? Perquè vau començar molt jovenets.
3: Sí, vam començar doncs, sortir.

0: d'acabar d'estudiar, justament l'equip, no? Estàvem començant amb companyies professionals i justament des d'aquesta necessitat, no?, d'omplir figueres de dansa contemporània, d'espectacles, no?, de propostes internacionals, va sorgir d'aquí el projecte, no?, apropar la dansa des de moltes vies i molts camins, i un d'ells és el festival.
1: I heu apostat per apropar la dansa a la ciutadania, molt des d'espais singulars, diferents espais de la ciutat, a l'aire lliure. Gairebé, enguany, gairebé totes les propostes són gratuïtes. Normalment, és tot una aposta de festival, no? No tancar la dansa en una caixa negra.
0: Sí, és un dels valors de la cooperativa Gitar, no? Portar la dansa allà on no hi arriba, i per això amb el festival volem portar la dansa a tots els racons possibles de la ciutat i que formi part d'una, no?, d'una normalitat de l'espai públic, no? Que puguis passejar per Figueres et trobis una peça sense que hagis hagut de planificar o de pensar en res. A nivell de continguts i producció, no?, treballar a l'espai públic és un univers ple de possibilitats que gaudim molt, no?, perquè podem ocupar nous espais, cuidar els de sempre, imaginar, no?, en quin lloc funciona i dialoga una proposta, i creiem que trobar aquest espai adequat per cada peça també és com un procés creatiu en si, i també com molt artesanal, no?, i una cosa que ens agrada molt. I també pensar en això, no?, que l'espai no només és un espai físic, sinó, no?, les persones que hi transiten, que hi habiten. I bueno, això és una cosa que ens agrada molt. És un joc. Enguany, per exemple, recuperem el Parc de les Aigües, que feia anys que no hi érem. I això sí, bueno, aquesta cosa de somiar, no?, d'idear on encaixaria cada proposta. Després, a nivell de producció, doncs, a vegades són uns quants maldecaps,
1: Clar.
0: però realment són coses que després les fas siguent, no?, realista, en el sentit de que és una cosa que passarà una vegada en aquell espai, aquell dia, amb aquelles persones, i ja no tornarà a passar, no?
1: Clar, perquè fa aquelles peces més úniques, no? Que siguin a
0: Totalment.
1: Figueres d'una manera més única que no pas si fos en un teatre. Com dèiem ara, Figueres es mou, ens porta a molts llocs de la ciutat, però també ens fa viatjar per un ventall molt ampli d'imaginaris i d'estils de moviment. Per una banda, comencem, anem a per fascicles, no? Per una banda, hi ha algunes produccions catalanes que tenen un estret vincle amb l'arrel tradicional. Quines són aquestes propostes que podrem veure enguany?
0: Doncs n'hi ha dues que estan en el cor d'aquesta edició, i a més totes dues, com a festival, els hem acompanyat en aquest procés de creació, de maduració, que ja, és a dir, els vam acollir ja l'any passat al festival. La primera és Aleta, de Marc Fernández, que dialoga amb el gest casteller, no?, la confiança de la pinya, l'equilibri, l'esforç compartit com a llenguatge coreogràfic. Té una fisicalitat i un virtuosisme molt gran. I, a més, una cosa que ens fa molta il·lusió és que per l'actuació Figueres comptarà amb la col·laboració de la Colla Castellera de Figueres, que, a més, enguany celebra, doncs, el 50è aniversari de la colla, i també per nosaltres és una manera de celebrar amb ells i elles. I una altra cosa sobre Aleta és que sorgeix del programa de suport a la creació de la plataforma d'Arts de Carrer, de la qual el festival hi forma part, i és la primera producció dins d'aquest marc, que la disciplina artística és la dansa. Després tenim Mil Primaveres, de l'Esbart Manresà, de l'Arantxa Labuena i Sergi Estabanell, que porta la dansa d'arrel al present des d'una perspectiva col·lectiva. És guanyador del Premi del Ficolomé 2025, i també, doncs, van estar l'any passat al Castell de Sant Ferran fent la residència, i ja van veure una prèvia. I enguany és la companyia que tanca
1: I on es podran veure?
0: el Parc de les
1: Al Parc
0: Aigües.
1: de les
0: El
1: Aigües.
0: Parc de les Aigües, que tanquem el festival amb Mil Primaveres. I una tercera proposta, que també veu de tradició, És Brida d'Esther Guntín, guanyadora del Premi Delfí Colomer d'enguany. I veurem doncs, una mostra, perquè realment està en procés. Estrenen a Fira Mediterrània.
1: Sí, és clar, estrenen a l'octubre, per tant, ho veiem 3-4 mesos abans, no?
0: Sí, veurem una mostra. I Guntín parteix no, de la dansa de cavallets tradicional catalana per explorar la relació entre la doma del cavall i el control de cossos. Llavors, bueno, molta curiositat per saber què passarà i què ens portaran a Figueres.
1: Hi ha altres companyies catalanes o amb seu aquí a Catalunya que no parteixen necessàriament de danses tradicionals o d'arrel, com és el cas d'Àngel Durán, que us porta Manifesto, o el Kernel Dance Theater. Aquestes companyies que venen amb espectacles més de tall contemporani, l'Àngel més enllaçat amb les danses urbanes, oi? I crec que el Kernel Dance Theater amb un toc així amb arts marcials.
0: Sí, sí. Doncs les dues companyies actuen divendres 3 de juliol a la plaça de l'Ajuntament. Out of Line de Kernel Dance Theater, sí, dansa contemporània, arts marcials, teatre. No, i fa la peça... vam tenir la sort de poder-los acollir a la tardor del 25, perquè també tenim un projecte vinculat al Figueres es mou, que és, li diem el mou tardor, que és justament per escoles i centres de secundàries de Figueres, no? I vam portar aquesta proposta doncs a infants i a joves i realment va generar molta reflexió perquè no? La peça fa una pregunta molt directa, no? És fins a quin punt l'opinió de les altres persones ens condiciona i ens canvia, no? I realment doncs, va funcionar molt bé a la tardor, a Figueres, i ara tenim moltes ganes de veure'l doncs, amb el públic general. I després Manifesto d'Àngel Durán, Premi Max a millor intèrpret i Premi Butaca a millor coreografia, moltes ganes de tenir-lo a Figueres. I justament no, és un espectacle també amb molta energia, molta fisicalitat, i que acaba amb molta festa, que també ens ve de gust celebrar la dansa.
1: I el festival també acolliu, fa temps que acolliu aquest, el projecte Ballo amb un llibre, que també va passar per aquí fa poc, bueno, va passar per aquí fa poc a l'abril per parlar-nos del projecte en si. I enguany se centra el Ball amb un llibre amb Agatha Christie. Explica'ns una mica el projecte per recapitular i com és que acolliu aquest projecte a Figueres es mou.
0: Doncs no, el Figueres es mou realment neix i creix amb xarxa, i una d'aquestes no, col·laboracions és amb la Biblioteca Fages de Climent, i ja fa uns anys no, que des de la biblioteca doncs, proposen aquest projecte, el Ball amb un llibre, que és un projecte per la difusió de la dansa contemporània a les biblioteques públiques de Catalunya. És una col·laboració entre l'APDC i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, i realment és una proposta que funciona molt. Sempre comptem amb la presència d'Explica Dansa, enguany amb Mireia de Querol, I és una proposta amb la que no, donem el tret de sortida del festival, i que realment és molt interessant veure el públic, no? Perquè hi ha una hibridació entre el públic de festival i el públic de la pròpia biblioteca,
1: no?
0: I realment és un moment molt, molt íntim i molt màgic, no? I doncs això, la proposta Agatha, Desaparició d'un solo, no, doncs realment doncs inspira doncs en aquell episodi misteriós en què l'Agatha va desaparèixer durant 11 dies, que ningú mai va saber ben bé per què, i realment no he vist la peça encara, però tinc moltes ganes de poder-la veure a Figueres.

0: Doncs del 2 al 5 de juliol a Figueres no només es podran veure companyies catalanes, sinó perquè vosaltres, com bé deies, treballeu molt en xarxa, us aneu fixant molt què passa en altres llocs de l'Estat i també podrem veure, no?, una selecció d'espectacles que heu pogut anar a veure i que es veuran, doncs, fora al carrer. Quins són aquests? Quines són aquestes apostes?
1: Doncs són apostes conjuntes, no?, a través d'aquesta xarxa, en aquest cas la Red a Cielo Abierto, que és una xarxa de festivals d'espais no convencionals de l'Estat espanyol, i a través d'aquesta xarxa, doncs, creem un circuit de companyies, de peces que circulen per tots aquests festivals, i gràcies a això podem acollir, doncs, companyies com de l'Elvi Balboa, de Gallega, en Venus Bach...
0: És la música que anem sentint.
1: Sí, és la música que anem sentint, que a més la proposta, els intèrprets porten uns micròfons, i realment hi ha les respiracions en directe. Vaig tenir la sort de poder-ho veure en directe al sismògraf, i realment és una proposta molt interessant, i que al final, no?, veus que hi ha aquests micros en directe, però que té una banda sonora molt, molt interessant. Els intèrprets porten aquestes botes... Jumping boots.
0: Jumping boots, en diuen en anglès, no?
1: Sí.
0: Però sembla que vagin suspesos, no? Crea una fisicalitat molt, molt especial, molt futurista.
1: Molt futurista, i que condiciona molt, no?, a nivell de cos, les capacitats i les possibilitats. És molt interessant la peça i

0: la coreografia i també oferiu aquest espai pel circ i per al teatre. I enguany, quines propostes, quines peces podrem veure més dins d'aquestes categories, des d'aquestes disciplines?
1: Sí, com deies, o sigui, sempre per nosaltres ha sigut dansa i moviment, no? per realment poder acollir aquelles propostes que creiem que poden encaixar. Aquest any acollim dues peces que ens venen del País Basc, amb Can Carro, una peça de circ, dansa, música en viu, amb la cultura de la poma basca com a inspiració. Els dos intèrprets, ell és basc i ella és catalana, i és una combinació molt, molt interessant. I l'Urruna de Roger Lea és una exploració poètica sobre la presència i l'absència, però també amb un codi de circ contemporani. Aquests dos projectes formen part d'un projecte europeu, Ecopirineus, amb el qual el festival és soci col·laborador a través també de la xarxa transversal, i realment no, doncs aquesta que treballa en xarxa doncs ens permet portar aquestes propostes que soles no podríem acollir. Aquestes dues propostes les veurem al Parc de les Aigües l'últim dia, amb una ruta de tres espais. Començarem amb Can Carro a les 7, l'Urruna a les 8, i com us deia abans, no, tanquem el festival a les 9 del vespre amb Mil Primaveres.
0: Després de 12 edicions, com s'ha consolidat? Heu anat fent molt de treball de xarxa en el festival. Com descriuries Figueres es mou tant en el mapa català i estatal també el mapa de Figueres, no? El calendari cultural de Figueres, per una banda això, el territori de dansa i després a la ciutat.
1: Doncs, clar, el festival realment neix per Figueres, per la ciutat, no? Per les persones que hi viuen a Figueres i a l'Alt Empordà. I realment encara doncs, hi ha públic que porta des de la primera edició, que encara ens trobem pel carrer. Te'n recordes aquest, no? Però encara hi ha persones que són de Figueres a tota la vida i encara aquest any es trobaran amb el Figueres Mou per primera vegada, no? I no passa res, vull dir que també entenem que són processos llargs, aquest trobar l'espai, i també amb aquesta intenció, no? que és un festival per tothom, per tots els públics, per totes les edats, sempre hi haurà una proposta que encaixarà, i sempre, no? Ho tenim molt, molt en compte en el moment de programar i de dissenyar doncs, aquest festival. Dins del mapa català, doncs, crec que, no? Amb aquesta mirada molt local, doncs, intentem doncs, sempre treballar en xarxa, acompanyar-nos, aprendre, inspirar-nos, deixar-nos inspirar, i això que dèiem abans, no? Que el festival realment ha crescut gràcies a la col·laboració en xarxa d'administracions, d'entitats, no? Que farceixen aquesta programació i que realment soles no haguéssim arribat fins on estem ara. No? Ja ho hem mencionat, la Red a Cielo Abierto, la plataforma d'arts de carrer. També col·laborem amb el Cineclub Dioptria ja fa anys, i en aquest cas podrem veure un documental que segueix el procés de creació de Baró d'Abel, que també, doncs, bueno, creiem que també serà molt, molt interessant, amb Figueres Escena, amb el qual fem un projecte comunitari que es amb la companyia La Cotfol, que justament hi participen 5 dones figuerenques d'entre 71 i 74 anys, i la peça parla de la memòria, de la pèrdua, no? d'aquesta trobada. No? Llavors, també la biblioteca, la colla castellera, totes aquestes entitats i administracions posen el seu granet de sorra per fer del Figueres es mou realment un espai molt divers on tot, no? Hi té espai.
0: Involucreu molta gent s'hi suma en aquest projecte. Abans, fora de micro, m'has dit una cosa molt interessant, que al principi us fixava molt en quines propostes podíeu portar de l'estranger, internacionals, aquella preocupació, i que ara us heu desacomplexat i trobeu molta riquesa en el panorama doncs més proper, ja català, o ja sigui de Galícia, de València, de Madrid o d'Andalusia, no?
1: Sí, també, sí, jo crec que també és aquesta intenció d'invertir a casa, no? A territori, i poder acompanyar aquestes companyies que a vegades no fan produccions i que aquesta gira, aquest recorregut, de vegades és molt curt, no? Llavors, mirar tot el que està passant a casa em sembla molt interessant, important i imprescindible.
0: Que molt de talent.
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Doncs, Georgina, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, amb moltes ganes de recordar-vos, no?, que Figueres es mou serà del 2 al,

0: el 5 de juliol. I on poden consultar la programació?
1: Tota la pàgina web a fieresesmou.cat i a xarxes socials.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia.
0: Albert, doncs la setmana vinent més dansa i crec que més territori, també.
2: I tant, doncs t'esperem, ja ens ho presentaràs i de moment nosaltres connectem de seguida amb la soprano Sabrina Gardez.

Catalunya Música. Assaig General. El programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Assaig General. Cada tarda de 6 a 7 amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: de la qual s'ha fet una edició crítica i que, vaja, ningú de la nostra generació ha pogut sentir mai. Es pot dir que és un estrena en temps moderns, per dir-ho d'alguna manera, i crida l'atenció que també aquesta proposta que has tingut al Perú també sigui d'una obra molt desconeguda. Per tant, quan t'ofereixen un paper que no tens al cap o que no coneixes, en què et fixes, evidentment, és a dir, demanes la partitura, suposo, que és el que revises per comprovar que es pot escaure amb la teva veu?
1: Bueno, cómo está escrito, sobre todo el tipo de escritura que emplea en el papel, ¿no? Que se me ofrece, si es posible o no. No tanto si hay de repente una nota súper aguda, ¿no? Pero cómo está escrito en general el papel, si está en zonas que se adecúan, ¿no? A estar cantando todo el rato de esa manera, ¿no? Entonces eso es lo que yo realmente más me fijo cuando no tengo referencias, ¿no? Como es el caso de esta esquiava, que no hay ninguna referencia. Sí.
0: Dintre de... T'hem presentat com a soprano, però de sopranos, evidentment, podria parlar d'una petita família vocal, perquè hi ha moltes tipologies vocals. Torno a dir, per qui no et conegui, com definiries la teva pròpia veu i el tipus de repertori que et permet afrontar?
1: Bueno, yo no me encasillo en ningún tipo de voz realmente, pero digamos, para que nos escuche, entienda... una soprano joven lírica, digamos, seria jo. Sí.
0: Molt bé. Doncs Sabrina, no sé si ens deixem res important, sinó acabem recordant que seràs al Palau de la Música, al Petit Palau concretament, aquest divendres a 7:45 del vespre, amb aquest repertori al costat del guitarrista Bernardo Rambó. Doncs gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
1: Nada, vosotros.
0: I fins una altra.
1: Muchas gracias.

0: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui i els continguts de demà que us podem avançar a aquesta hora, entre d'altres, són que us parlarem, per exemple, del proper disc i espectacle de les germanes pianistes Kàtia i Mariel Lebec. Porta per títol 55, que són els anys que fa de la seva primera gravació.
2: També farem unes pinzellades sobre els propers concerts de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, aquest cop centrada en diversos centenaris i passant també per la música popular i les bandes sonores.
1: Doncs demà divendres, per encara el cap de setmana, us explicarem aquests i altres continguts, com sempre a partir de les 6, aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip del programa amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte, encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. I que ens perdoni el cas, senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i em marxa el tocadiscos, negligentment, besant-te, ara un muscle i després el passó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? L'elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat. I tot això i allò. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Car d'amants com nosaltres en som parits ben pocs. Vicent Andrés Estellés. És el seu meravellós poema, Els amants, del llibre de meravelles del 1971. D'aquest poeta, escriptor, periodista, un dels més importants poetes valencians del segle XX i dels més reconeguts en València. I de fons, doncs un altre valencià, guitarrista i compositor, Rafael Serrallet, un músic que sap capturar cor i ànima. És el tema En tanta tendresa, interpretat per ell mateix. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts. Benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I el següent recorregut, el segon. Deixem enrere València i marxem a Hollywood, però abans passarem per l'Acadèmia de Música de Viena, per Leipzig. També anirem a Vatatzek, que és on va néixer aquest compositor hongarès. Ell va néixer l'any 1894. Va estudiar al Conservatori de Viena, va donar classes a l'Acadèmia de Música de Budapest i l'any 39 va emigrar als Estats Units. Allà aviat va trobar feina al Departament de Música de la Metro-Goldwyn-Mayer i va compondre de manera anònima diverses partitures per a pel·lícules. Tot i que va considerar que la seva obra cinematogràfica era com un simple suport per la seva pròpia creativitat. Aquesta obra és seva. La va escriure l'any 1954 i porta per títol Elegia i dansa. I aquell que fa el compositor és utilitzar la naturalesa intrínseca tant de l'elegia com de la dansa per contrastar la seva obra. El nom del compositor, Geno Zador.

Doncs sentia música del compositor hongarès mort a Hollywood als 83 anys, Zeno Zador. Sentíem l'Andantino, de l'Elegia, i dansa, escrita l'any 1954, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Budapest sota la batuta de Marius Smolich.

Al darrere d'aquesta música hi ha la història d'una dona criminal, adulta i incestuosa, que vol apartar el mal de la seva condició i ser reconeguda i estimada per el fill que va tenir amb el seu germà. Aquesta seria, en poques paraules, la trama d'aquesta història, que va escriure Víctor Hugo, i ell mateix va dir que aquesta història l'havia fet per explicar que darrere de cada monstre s'hi amaga una perla. És Lucrezia Borgia, un melodrama en un pròleg i dos actes que va escriure Gaetano Donizetti basant-se precisament en el drama homònim de Víctor Hugo i que s'havia inspirat en la història d'aquest personatge, que havia nascut als Estats Pontificis l'any 1480 i va ser una donzella provinent de la dinastia valenciana dels Borgia, que va esdevenir duquessa consort del ducat de Mòdena i Ferrara. Ara qui ho canta, qui ho explica en aquesta ària, explica un petit passatge d'aquesta obra, és René Fleming.

Doncs sentíem a René Fleming en el paper de Lucrecia Borgia, interpretant una de les àries de l'òpera de Gaetano Donizetti que porta aquest títol. És la que porta per títol Era d'eso i Figlio mio. Poques vegades una obra dramàtica ha arribat tan lluny a la posada en escena de l'amor maternal. A René Fleming l'acompanyava l'orquestra de Sant Lluc sota la batuta de Patrick Summers. Ell és Lee Davis, un músic de Carolina del Nord, que en aquest tema el que fa és una barreja entre el jazz i el soul. Porta per títol Incognito, i és un treball que es decanta cap al territori més melanconiós i introspectiu del seu autor. El nom, recordem-ho, Lee Davis.

I aquest compositor és Franz Joseph Haydn. És el seu únic concert per a trompeta, que el compositor en va escriure quan tenia 64 anys, a petició del trompetista de la cort de Viena, que havia desenvolupat una nova trompeta, la trompeta de Claus. Va estar-hi 4 anys provant el nou instrument, amb obres menors, i posant a punt la seva tècnica. I quan es va sentir segur, va afrontar el nou concert com a solista. Li havia escrit Franz Joseph Haydn.

0: Doncs el dia de l'estrena d'aquest concert, la sala estava pràcticament buida. Hi ha dues teories. Una és que no dirigia el seu autor, Franz Josef Haydn, i l'altra és que aquell nou instrument, aquella trompeta de claus, doncs, com que era desconeguda, no tenia cap interès. Tot i en tot, sabem que els pocs que varen assistir a l'estrena van quedar fascinats per la innovació de la trompeta de claus. I la musicalitat d'aquesta peça era el tercer moviment, el finale allegro, del concert per a trompeta amb mi bemoll major, de, com us deia, de Franz Josef Haydn. El trompetista era el nord-americà Wynton Marsalis i l'acompanyava l'orquestra de cambra anglesa. Dirigia Raymond Lepper.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: I ara hem anat a Broadway, el 1938, quan es va estrenar aquest musical, Knickerbocker Holiday. La música la va escriure Kurt Weill i la lletra Maxwell Anderson. La cançó aquesta pertany al musical i porta per títol September Song. Canta Ute Lemper.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: El pare havia buscat el millor per la seva filla, perquè ella, Angelique, no era una noia qualsevol, ni va ser una alumna qualsevol. O potser millor dit, el pare no volia que ho fos. I per això s'hi va volcar, des de que va néixer. Es va volcar en la seva vida, es va volcar en la seva educació, estructurar el seu pensament. I potser aquesta dedicació i atenció és perquè Angelique va ser l'única supervivent dels quatre fills que van tenir el matrimoni. Ella es deia en Antoine Champion, ell Denis Diderot, i ella Angelique Diderot. Doncs aquí farem la parada, estimats i estimades. Avui és dijous. És el dia de les melodies de posta, de la carta. Però abans de llegir-vos una de les cartes més boniques que ha escrit mai un pare a una filla, o almenys que jo hagi pogut llegir, us vull parlar una miqueta de qui va ser aquest personatge, aquesta noia. I per això, doncs, alguna vegada us n'he parlat, però per això us faré quatre pinzellades de qui va ser ella, Angelique Diderot. L'any 1769, un dels grans il·lustrats del seu temps, el filòsof, assagista i enciclopedista francès Denis Diderot, contractava un nou professor de clavecí per la seva estimada filla Angelique. Ell era alemany i feia anys que vivia a París. Era filòsof i era compositor i un reputat professor de música. Diderot havia buscat el millor perquè ella, com us deia abans, no era un alumne qualsevol, o potser millor dit, ell no volia que ho fos. I s'hi va volcar des que va néixer. I quan havia nascut? Doncs mireu, havia nascut l'any 1753. Per tant, en aquell moment tenia 14 anys. Havia nascut a París. I el pare, des del principi, des de molt poquet d'haver arribat en aquest món, va seguir les seves passes, dia a dia. Des de molt petita ja li va ensenyar a parlar, a reflexionar de manera crítica, i van posant la raó com a resposta a totes les preguntes. Hem de guiar-nos per la raó i no només per la fe cega, deia el pare. També sabem, per un petit tractat de mà que s'ha conservat d'ella, d'Angelique, sabem que va ser educada en matèries que no estaven dins el cànon habitual per a les noies, tot i que no es va escapar de les tasques domèstiques, que probablement es referia a la costura. Tenia 8 anys quan va començar a tocar el clavecí i el pare li va buscar la primera mestra. I la primera mestra va buscar-la en una clavecinista, cantant i compositora francesa. Era 7 anys més gran que ella. Es deia Marie-Emmanuel Bayon. Un nom a tenir en compte també, i un dia, si voleu, en parlem. Perquè els seus progressos van ser tan ràpids. Va ser aleshores quan el pare va creure que havia de buscar un nou professor. En aquest cas, Anton Wemetz Rieder, i que amb ell començaria a treballar el baix continu, l'harmonia i la improvisació. I aviat es va adonar que era un alumne amb un cap molt ben emmoblat, se'n va adonar el professor. Fins i tot el gran viatger anglès Charles Barr

Disney, que va ser present en un concert d'ella, va deixar escrit que Mademoiselle Didego, la filla, és una de les millors intèrprets de París i és una dona que té moltíssims coneixements de modulació i improvisació. Però, sempre hi ha un però, i més en aquesta època, però el pare va voler aturar el destí de la filla i no donar més ales al seu futur prometedor. El pare, que es veia venir que estava en edat de casar-se, tot i que no n'estava del tot segur, per assegurar el seu futur i fer un bon casament, es va vendre la seva biblioteca, imagineu-vos, una meravellosa biblioteca, ni més ni menys que la tsarina Catalina II de Rússia, per poder-li donar una bona dot a la nena. Sabia que aquella filla no es podia casar amb qualsevol. Fins al punt de que Angélique Didego es casava amb el fill d'una rica família industrial. 4 dies abans del casament, el pare li va escriure aquesta carta que us dic. De fet, la perspectiva de casament imminent de la seva filla havia contribuït a aguditzar una crisi profunda que el va portar a interrogar-se molts aspectes de la vida, però pel damunt de tot del matrimoni, que a ell li semblava una trampa, la felicitat i la llibertat. I en aquesta carta íntima i sincera, de confessió, de fet és un regal de consells, només us llegiré alguns paràgrafs, la carta diu així. Filla meva, deixaràs la casa del teu pare i de la teva mare per entrar a la casa del teu cònjuge i la teva. En concedir-ho, renuncio a tota la meva autoritat. Ara ja no he de fer complir el meu deure, ara només tinc el dret d'assessorar i l'utilitzaré. Valora't cada dia, mai vagis a dormir sense conèixer bé l'estat del dia i recomano tenir moral. La sospita de mala conducta, tan comuna avui, m'ompliria de tristesa. Entraràs en un nou món. Vés en compte amb les teves primeres passes. Estableix bé el teu personatge. Pregunta't què pensaria el meu pare si em veiés o sabés això o allò. Llavors, sempre ho faràs bé. Enforteix la teva ànima i la teva ment. Llegint, has estat prou feliç. No oblidis el teu talent. És l'únic que et pot distingir sense que et costi cap sacrifici essencial. Et demano que guardis aquesta carta i que la llegeixis de tant en quant. Estimada filla, et beneeixo 10 vegades, 100 vegades, 1000 vegades. Ves, filla meva, em trobava tan bé quan era sota la meva ala. Déu et concedeixi que el nou amic que triïs sigui tan bo, tan tendre, tan fidel com jo. El teu pare, Didego. La carta data del 13 de setembre del 1772. Bé, i aviat van néixer 2 fills, i tot i en tot el pare encara li va buscar un nou mestre de música perquè no volia que la seva filla abandonés i oblidés del tot aquest art. Però això li va portar problemes amb el gendre, que no li interessava per res la música i preferia veure la seva dona ben vestida abans que tocant. La mort del pare, quan ella tenia 31 anys, la va apartar, ara sí, gairebé del tot de la música. Angélique el va sobreviure a 40 anys i, tot i no dedicar-se mai més a tocar, sempre s'hi va sentir atreta. Ara el que feia era assistir amb la seva antiga mestra, que només es duien 7 anys, totes dues anaven de concerts. De jove, Angélique havia somiat o havia deixat escrit al pare: tinc tantes ganes d'agafar un vaixell i marxar a Amèrica. O Amèrica representa la llibertat, la curiositat. Doncs sí, aquella llibertat i curiositat pel saber, com la de tantes i tantes altres dones, que els va començar a trontollar quan es van casar. Amb ella se li va acabar del tot. El pare creia que el matrimoni era una trampa per la felicitat i la llibertat. I amb ella ho va encertar de ple. No sé, però en tot cas, amb ella no va imparar allò de que la raó ha d'estar pel damunt de tot. Amb ella ho va oblidar completament. I de fons, doncs, parlant de l'època d'Angélique Didego, que és el segle XVIII a França, doncs he escollit música de Jean-Philippe Rameau i de François Couperin.

Doncs estàvem sentint música francesa, música del segle XVIII. Hem sentit una peça del llibre segon per a peces per a clavecí del compositor francès Jean-Philippe Rameau. Hem sentit Les tendres queixes, interpretada pel clavecí per Jean Rondeau. Després hem sentit el quartet Tendre amor de les Índies Galants, al tercer acte, interpretat per diferents solistes vocals amb les arts florissants sota la batuta de William Christie. I també hem sentit una de les peces que conformen una peça per a clavecí, El recordatori dels ocells, també de Jean-Philippe Rameau, interpretat en aquest cas el clavecí per William Christie. I avui, com a souvenir, paraules per a Júlia. Sí, perquè si parlàvem d'aquella carta meravellosa que va escriure un francès del segle XVIII a la seva filla, en aquest cas és un poeta del segle XX, que va adreçar aquest poema a la seva filla. La filla es deia Júlia i el poeta José Agustín Goytisolo. Havia nascut a Barcelona l'any 1928 i va ser una veu molt singular de la seva generació. La seva va ser una poesia de l'ètica i de l'estètica i del compromís social i de la convicció política i d'aquell humanisme i també d'aquella exquisidesa. Doncs bé, va ser el seu amic Paco Ibáñez qui va musicar aquest poema i que nosaltres ara estem sentint en una versió del reconegut cantautor nascut a Tàrrega l'any 1943, Francesc Xavier Ribalta. Doncs bé, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Doncs hola a tothom i a punt de vespreig harmònic quan s'ajunta aquesta llum càlida amb una melodia absorbent. És per això que el capità Schrea us dona la benvinguda a bord. Nova aventura musical, avui en un programa enregistrat amb clàssics de diversos gèneres i estils. El full de ruta d'avui és ferm i tendre alhora. És un punt de textura crocant i cremosa, amb sabor net, marí, delicat, pel que té de fresc i de cítric.

0: i lleugerament picant. Vaja, com si fos un ceviche clàssic peruà. Què me'n dieu del ceviche? Sortirem per la banda de Sant Martí del Canigó, tot un espectacle. Anirem a Essex, a la Gran Bretanya, sud. D'allà saltarem a Toronto, de Toronto a Chicago, de Chicago a Victoria de Durango, a Belo Horizonte, al Brasil, a Lima, a Buenos Aires, a Sud-àfrica, a Judea, a la regió històrica del Pròxim Orient, i després ja anirem tornant cap a casa, passant també per París. I l'hora dels adeus, amb Mateu Siurana, que és escriptor, cineasta, gestor cultural i molt especialment home de ràdio i oient del Fixa't, que ha recuperat des de fa uns mesos l'hàbit d'escoltar Catalunya Música. Ens alegrem. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I la pregunta de bord. Quin tipus de música us recorda la sensació de menjar peix cru? Quines preguntes que fan aquesta gent, no? Peix cru? Una música? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
2: Bona nit.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
3: Hola, com estem?
0: Avui amb què podríem obrir?
3: Doncs avui m'agradaria molt recordar l'última dedicatòria sorpresa que hem fet, que va ser dimecres de la setmana passada, i que crec que ens costarà molt d'oblidar, Xavier, perquè va ser un momentàs. Si us recordes, eren el Rafael, sí, que va voler sorprendre a la seva mare, l'Alícia, que estava, sí, a punt de fer 80 anys. Quan va agafar el telèfon, va quedar sorpresa de sentir-te,
0: sí,
3: perquè et va conèixer, li va fer molta gràcia.
0: Sí, va ser tan natural.
3: Molt, però clar, ella va dir, a veure, sí, però per què em truques?
0: Clar, ella va dir, senyora Maria, no ens coneixem, vostè
3: Alicia,
0: i jo.
3: Alicia.
0: Ai, senyora Alicia, no ens coneixem, truco de Catalunya Música, sóc Xavier Solà, i ella de seguida va dir, ah, de la nit
3: jo t'escoltava, sí, sí, sí, però de seguida va dir, però per què em truques, a veure?
0: Exacte, exacte.
3: I quan s'hi va posar el Rafael, el fill, per fer la sorpresa, això és el que va passar.
4: Hola, mama! Què tal? Com estàs? A punt de sopar? Sorpresa!
5: Ets molt dolent, eh?
4: Oh, tant!
5: Ostres! Mira, no et vull sentir, posa'm el Xavier Solà.
0: No, diguem-ho d'una altra...
4: Aquesta és la mare!
0: No, Alicia, diguem-ho d'una altra manera, que ja tinc molt sentit a tu, ja tinc molt sentit. És ben bé allò de la, que es diu, la confiança, eh?
3: Fantàstic. Ella no volia saber res del fill.
0: Et ja, va...
3: I, de fet, et va explicar que es troba molt bé, que no li fa mal res, que està a punt de fer 80 anys, no? I que li agraden molt els musicals. I per això el seu fill li va dedicar la cançó Edelweiss de Somriures i Llàgrimes. Uh-huh. I després, en un moment una mica més emotiu, ell ens va explicar el per què.
4: És una cançó, a part que li agrada molt, representa una mica el que és la meva mare, que és una dona que és molt forta,
0: sí,
4: és molt valenta i, sí, és molt resistent, com és la flor de l'Edelweiss.
0: Molt bé.
4: Llavors una miqueta la representa.
0: Molt
4: I per
0: bé.
4: Això pensem que pot estar molt bé.
0: Molt bé, excel·lent.
4: I estem molt contents i agraïts.
0: Em va agradar molt aquesta dedicatòria,
3: sí,
0: i és una mica l'exemple de la intenció que hi ha al darrere, no? Mm-hmm. De facilitar a través de la nostra antena que hi hagi aquest factor carinyós, no?
3: Exacte. Més, és que va tenir tot, perquè va ser divertit, va ser,
0: sí,
3: carinyós, va ser emotiu,
0: sí,
3: va ser molt xulo, i per això ens agradaria que tothom qui escoltés aquesta dedicatòria o aquest petit resum i s'animi, doncs que ens ho faci saber.
0: I tant que sí, sobretot la gent que guanya, que és una mica el privilegi, és, mm-hmm, un premi que distingim, i després, si és per la vostra intenció, també el tancament del programa, aquesta hora dels adeus, us podeu reservar una música. Si avui ens truqueu al 930485321, ningú us l'agafarà, perquè us hem dit, el programa l'hem enregistrat, però sí que teniu el 607-470-305 per si voleu deixar una nota de veu o qualsevol escrit per fer una petició musical, mm-hmm, això que dèiem, o per informar-nos de qualsevol informació, no?
3: Exacte, sí. Si envieu un WhatsApp, una nota de veu, doncs ho tindrem en compte, i el programa de demà, que demà fem programa, demà divendres hi ha programa,
0: sí,
3: doncs ja ens posarem al dia, que diguem.
0: Exacte, i també podrem fer les misterioses i tot això. Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som a Sant Martí del Canigó. Som als peus del monestir, que és font d'inspiració per al mestre Pau Casals durant l'exili a Prada de Conflent el 1943. I va escriure dues sardanes. sardana en do i Sant Martí del Canigó, en què recrea el repic de les campanes de l'abadia. Juntament amb el seu germà Enric, la va instrumentar per orquestra de cambra i per orquestra simfònica. Fixa't com sona.

0: Quanta bellesa concentrada! Sant Martí del Canigó, del mestre Casals, emblema sonor de l'exili català, i aquest disc preciós, sardana, amb l'Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya, sota la batuta del director i compositor Salvador Brotoms. Salvador, benvingut i moltes gràcies.
1: Molt content, Xavier, d'estar amb tu aquí aquesta tarda.
0: Què pensaves escoltant aquestes notes, Salvador?
1: Home, és una sardana preciosa, de dalt a baix, del mestre Casals, molt emotiva, la melodia és molt maca, els llargs, són bastant llargs, a vegades es fa, en comptes de fer dos i dos, se'n fa dos curts i un llarg, perquè el llarg, com que és tan llarg, ara aquesta melodia es queda molt, i és molt, molt bonica, és molt dolça i molt simple, també, altrament, digues.
0: Ja han començat els actes de commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Què voldries destacar, Salvador, del mestre Casals, en tant que compositor i director d'orquestra?
1: Home, aquest home va ser un gran músic. Bàsicament, el que va ser un gran violoncel·lista que va canviar la tècnica del violoncel i va normalitzar el repertori, com reincorporar les suites de Bach, que ningú les tocava, i dir, això s'ha d'interpretar perquè són obres mestres, entre altres coses que va fer. Després, clar, nosaltres el identifiquem molt amb el català universal, que a les Nacions Unides doncs, fa aquell discurs tan bonic que diu «I am a Catalan», no? Sí. Però, a part d'això, va ser un humanista. És una persona que sempre la pau per endavant, no podia suportar les injustícies, les dictadures, va prometre que no tornaria a Catalunya ni a Espanya mentre hi fos el Franco, i així ho va complir, o sigui, un home d'uns criteris molt, molt estrictes i molt ferms, perquè, déu-n'hi-do, és molt trist això que no puguis tornar a casa teva, eh? I que tant. No vulguis tornar a casa teva, això és de les coses més tremendes que poden succeir, eh? O sigui, hi ha gent que diu que, per exemple, el Puigdemont està molt bé allà, no us ho creieu pas, eh? Si saps que tu no pots tornar a casa per alguna cosa o altra, és horrible això, aquest sentiment, eh? T'ho asseguro, una cosa és que tu te'n vagis perquè vulguis, no? I després hi puguis tornar sempre que vulguis, llavors cap problema. Però no hi ha això que te'n vagis de la teva pàtria desitjada, on t'has nascut, on has crescut, i que diguis, bé, no hi tornaré més mentre sigui aquest senyor que no m'agrada. Bueno, doncs s'ha de ser molt ferm per decidir això, eh?
0: I tant. I no sé si tenim alguna assignatura pendent amb la seva memòria.
1: Home, de tota manera, Casals ara està molt, molt reconegut aquí a casa nostra, sobretot, però també a l'estranger, eh? Sobretot xalistes, bé, els xalistes l'adoren, però també és una figura que musicalment Catalunya, amb el Pau Casals, podem estar molt orgullosos, perquè en aquell temps que va viure, que va ser una celebritat, des de tots els punts de vista, com a compositor també, potser no tant com a compositor, perquè no va escriure tampoc tant, es va dedicar més amb el cello i a donar concerts, però també nosaltres l'hem de reivindicar sempre, i tota la música que va escriure l'hem de conèixer.
2: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del mestre, documents únics emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai, a Catalunya Música.
0: Aquesta setmana Catalunya Música emet 5 concerts d'arxiu de Pau Casals que només es van poder sentir als Estats Units, inèdits per a la resta del món. Són documents sonors d'un valor musical i històric extraordinari, això gràcies a la funció que fan les editorials musicals. Recuperen, conserven, descobreixen i difonen el llegat dels autors que representen. I somriu una mica el Salvador perquè avui, aquest dijous, s'acaba de fer l'acte de celebració de Brotoms amb Mercadal, són Edicions Musicals SL, amb el lema "Al servei de la música i dels autors". Salvador, enhorabona per la part que et toca.
1: Gràcies, no? Moltes gràcies.
0: I què representen aquests 25 anys d'editorial?
1: Home, molta feina feta pel país, per donar a conèixer la nostra música, sobretot, encara que també editem música d'altres compositors que venen d'arreu del món, però bàsicament el que editem és música catalana, que molta d'ella està oblidada, està en uns calaixos i s'ha de recuperar, i n'hi ha de tot, hi ha de...

0: hi ha de tot, hi ha música boníssima, hi ha música no tan bona, hi ha música regular, però escolta, el que un país ha de fer sobretot és conèixer el que tenim al passat i el present també i el futur també, o sigui, també editem moltes obres noves de compositors que viuen, i això crec que és una feina cabdal per conèixer-nos a nosaltres mateixos.
1: 1.500 obres editades, que és aviat dit, 150 autors de 40 països. I el proper repte, Salvador, quin serà?
0: Home, doncs anar multiplicant i anar creixent i adaptant-se a les noves maneres de fer, que això sempre una editorial no pot viure anclada en el passat, sempre ha de mirar cap al futur dels procediments o les exigències que et donen els compositors i que t'ho fan saber, no? I, o sigui, no pots quedar-te estancat i sempre mirar cap al futur i sobretot multiplicar el nostre patrimoni i les nostres obres que imprimim.
1: I som prou conscients de la importància d'aquesta recuperació, conservació, aquest descobriment i la difusió que fan les editorials?
0: Home, hi ha gent que pensa diferent, però nosaltres pensem que és molt important que sobretot que les obres estiguin ben editades i ben presentades, perquè esclar, moltes d'aquestes obres estaven manuscrites i avui dia ja no pots donar un manuscrit a una gent jove, que no t'ho llegirà, perquè estan tan acostumats a veure tot imprès com s'ha de fer, que bueno, esclar, nosaltres tenim una doble feina, hem d'editar aquestes obres, imprimir-les bé, posar-les en l'ordinador i copiar-les com cal, i esclar, és un treball molt... Hi ha molta obra encara a les biblioteques nostres, d'autors nostres que encara estan per descobrir. I és una de les tasques que fem, i és una tasca una mica costosa i una mica poc espectacular, però crec que en un futur doncs pagarà amb bona moneda.
1: Com ara mateix diem de recuperar aquest arxiu Pau Casals, no aquests concerts, ha sigut gràcies a que hi va haver gent que es va molestar a guardar-ho, no?
0: I tant, per descomptant. I moltes d'aquestes estan, ja et dic, encara hi ha, ara s'han descobert coses de Pau Casals que han sortit editades i la gent les coneixerà, de música d'ell. Ell no se sentia massa compositor. Ell d'entrada volia ser compositor i va compondre força i bé de jovenet, i estic descobrint coses d'ell, però de quan que era una persona molt exigent amb ell mateix, doncs a vegades ell es comparava amb els grans compositors del moment i va dir, saps què? Jo no arribo a aquest nivell, segons ell, alerta, segons ell va dir, es va considerar que no arribava a aquest nivell i es va dedicar més amb el violoncel que no pas a la compositor. Però jo crec que si ell hagués algun compositor, alguna persona d'aquella època li hagués dit, mestre, vostè val molt, continuï fent música, però potser li va faltar això, perquè no ens ha deixat obra massa extensa com a compositor, però que s'alçòtica tota la que coneixem i que hem conegut. Trobo que és una obra extraordinària. Ara que has pogut escriure més. Mm-hmm.
1: Ens ho diu Salvador Brotoms, director i compositor, i d'actualitat per aquests 25 anys de l'editorial Brotoms Mercadal. Salvador, quin missatge voldries enviar a l'audiència i a la gent que ha fet possible aquests 25 anys?
0: Home, primer que tot, agrair molt el treball que han fet tothom, els compositors i totes les persones que han cooperat amb l'editorial, que són molts, i és un treball de que es fa de mica en mica i que no es veu els resultats immediats, es veuran en un futur i ja s'estan veient. Home, que continuem treballant amb molta força i sobretot que pensem que tenim un país que ho necessita.
1: Salvador Brotoms, una abraçada ben gran i per molts anys.
0: Igualment per vosaltres. Endavant, ja veiem el teu programa tan bonic que fas.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem a Sant Martí del Canigó. Quin espectacle, aquestes muntanyes. Però marxem cap al sud d'Anglaterra. Anem al comtat d'Essex, la primera capital de la Bretanya romana. També un altre espectacle de paisatges rurals que han inspirat artistes diversos. Amb aquella costa quilomètrica plena d'estuaris i un estil de vida apte per a joves, amb vida nocturna activa i també bressol d'importants moviments musicals, des del synth-pop de Depeche Mode fins al swing, rockabilly...

0: right, ja estem d'una altra manera, eh? Què té la música que es fica pel moll de l'os? Res és prou bo per la meva xicota. Una estructura rítmica engrescadora del Jai Faces que versionen el rei del swingers Louis Prima, famós trompetista i cantant d'origen italià. Fundats a Essex el 89, són la banda de swing més guardonada del Regne Unit. El cantant i trompetista Ian Clarkson, el contrabaixista Ken Smith, el saxofonista John Kingdom i el bateria Peter Howell. Una mixtura potent de jive, swing, jazz i rock and roll. El seu lema, Keep on Jumping, no deixis de saltar. I amb un vestuari ple de colors vius, amb el groc d'insígnia.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Estic tan bé que, mira... Anem cap a Toronto. Va, no hi pensem més, que Toronto va tenir l'estructura més alta del món durant més d'una trentena d'anys, amb la Torre CN, que té un famós terra de vidre, l'heu vist, a 342 metres d'altura. Allò, esclar, la gent tenia cosa i van fer unes proves, no? Estigueu tranquils. A Toronto hi neix fa 16 anys la banda Rie, que versionen un estàndard tan bo...

0: inspirada en Bach, A Whiter Shade of Pale, dels Procol Harum, que recordareu d'allò més bé, èxit dels 70, en aquest cas en versió de Rye, o Rye, per ser exactes, Rye, delícia minimalista d'una banda liderada per Mike Miloš i bona part dels membres en formació clàssica, d'aquí aquests arranjaments orquestrals per corda, l'objectiu que tothom doncs, se centrés en el projecte musical va portar que comencessin els concerts amagant les cares, no? Imagina quina cosa, no? Tots amb les cares tapades. Per mi que es devia aconseguir l'efecte contrari. En comptes d'estar pendent de la música, devies estar pendent de les caretes. En fi, aquí ja marxem una mica. Hem de dir que usen la música per enviar missatges socials i això no està mai de més. Aquesta és la sintonia de...
1: Catalunya Música.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
1: ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
3: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Aquesta setmana, excepcionalment, hi serem també el divendres. Aquesta és la idea que us comuniquem ara mateix des de Toronto. I la brújula ens marca cap a la regió dels Grans Llacs perquè ens esperen a Chicago, cor industrial del país i on neix la mítica ruta 626. Al carrer Adams Street de Chicago, la carretera travessa tot l'estat en direcció sud-oest cap a Missouri, doncs via Los Angeles. I d'Illinois n'és originària la

0: Delicat com una escultura de glaç, aquest nocturn número 1 en mi bemoll major del compositor i pianista irlandès John Field, entre 1782 i 1837. Abans de Field, la paraula nocturn es referia a peces de música de cambra que es tocaven de nit. Field va transformar el concepte en peça íntima, romàntica i purament pianística. I ara amb Elizabeth Joy Rowe, amb passió pels nocturns, aclamada pianista de concert i meitat del famós duo Anderson and Rowe, revolucionadors de la clàssica. Debut com a solista a l'Orquestra Filarmònica de Chicago quan tenia tan sols 15 anys.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Aquí estem a la Ciutat del Vent, Chicago, i heu estat alguna vegada, teniu algú conegut, potser que hi viu. Hi ha una escultura de Miró per aquí a la vora, no recordo a quina banda, però aquí la ciutat és un dels fets diferencials a nivell artístic amb pinzellada catalana. I continuarem baixant perquè ens esperen a Mèxic. Anem a Victoria de Durango, en honor al primer president de Mèxic, Guadalupe Victoria,

que va néixer allà mateix. Durant els 50, 60 i 70, Durango va ser coneguda com la capital cinematogràfica del western. S'hi van rodar més de 150 pel·lícules nacionals i internacionals, i alguns d'aquells set

0: Que bé el vol del borinot amb Lucero Tena, un clàssic de Nikolai Rimski-Korsakov del 1900. Lucero Tena, les castanyoles, virtuosisme musical amb la tècnica de la carretilla, fa sonar la castanyola dreta de forma consecutiva i cap, cop sec amb l'esquerra. Així marca el compàs. Lucero Tena deixa petjada. Va fer pujar Ronald Reagan a l'escenari del Corral de la Moreria de Madrid i va interpretar per a celebritats de la talla d'Ava Gardner o Marlon Brando. Recordem que va començar a ballar es veu amb 4 anys per necessitats i es va oferir substituir a la bailaora Carmen Amaya durant una gira pel país asteca. Un dia que estava indisposada, ella va dir: «Carmen, si vol, jo m'hi poso». I mira, mira si va agradar que s'hi va quedar, es va quedar a la companyia. Amb els anys, Lucero Tena es va dedicar cada vegada més a la seva faceta com a concertista de castanyoles. La pregunta que es fan molts és què passarà amb les castanyoles després de Lucero Tena. Es veu que no ha creat escola, diu que estava ocupada millorant la seva pròpia tècnica. Avui, Lucero Tena té 87 anys i resideix a Espanya des del 1958.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I a Victòria de Durango, no hi he estat mai, però potser algú diu: «Home, sí, Victòria de Durango». Es veu que Mèxic és tan recomanable per conèixer un contrast important d'aquells que et deixa petjada. Mira, m'ho prendré nota a veure si dels propers destins. Però on vas exactament de Mèxic? Deus haver de triar-ho, però és que és molt gran aquell país. Va, no ens enrotllem perquè ens n'espera un d'encara més gran. Sabeu on anem? No, anem al Brasil, a Belo Horizonte, prop de Rio de Janeiro. Allà també ha de ser molt agradable, a Brasil. Oye, Chico, allà no deuen dir Oye, Chico. Però que bé que t'hi has de trobar, amb un dels millors mercats del món allà, a Belo Horizonte. Ideal per tastar el queijo Minas, queijo Minas, formatge artesanal famós. El 1970 hi va néixer Alfonsinho.

0: Sí, sembla que canten els àngels. El tema s'anomena OVNI i són Alfonsinho i de sobte irromput Mariana Nunes. Quina barreja de bossa nova, de pop acústic i jazz. Alfonsinho, mestre de la guitarra acústica, Caetano Veloso va quedar es veu meravellat per la manera que té de tocar i amb empenta i amb empremta en la música de Minas Gerais. Va ser el primer professor de guitarra i harmonia de Vanderlei, un dels cantautors més estimats i poètics de tot el Brasil.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. El món a l'abast, des de les 8 i fins a 2 quarts de 10, avui en una edició especial enregistrada, i demà divendres serem amb vosaltres en una setmana excepcional. I a Belo Horizonte, qui ens ho havia de dir, amb vistes a la capital del Perú. Ens esperen a Lima, la ciutat on mai es veu, mai no plou. Nivells d'humitat del 100%, cel es veu que cobert d'una mena de capa grisa, que li diuen la panza de burro, i gairebé mai grans ruixats. Es veu que tan sols de tant en tant un xim-xim que no arriba ni a mullar el terra. A banda del Machu Picchu, a Lima hi ha més de 400 jaciments arqueològics anomenats huacas, integrats al vell mig de la ciutat moderna, envoltats de gratacels i avingudes col·lapsades pel trànsit. A Lima, el 1973, hi va néixer Juan Diego Flores.

0: Por el humo se sabe dónde está el fuego. Romanza de tenor de la sarsuela Doña Francisquita, una de les obres mestres del gènere i signada per Amadeu Vives. Destaquem el tenor Juan Diego Flórez del seu disc Zarzuela, enregistrat el 2024 al Gran Teatro Nacional de Lima amb l'Orquestra i Coro Juvenil Sinfonia por el Perú. Juan Diego Flórez, amb 23 anys, a causa de la malaltia de diversos tenors principals, se li va presentar l'oportunitat d'assumir el rol principal. Avui en dia és un dels cantants lírics de referència al món i destaca per uns aguts vertiginosos. Una vegada firmant autògrafs, fixa't com és la vida, a una dona fan que no sabia espanyol, se li va acudir el nom d'un club de futbol peruà, no? I no l'havia sabut què dir, va dir Alianza Corazón. I es veu que el tenor li va fer tanta gràcia que la va convidar a sopar i avui és la seva senyora. És que, escolta'm, la vida, eh? Junts han tingut dos fills i el primer, el 2011, va néixer a la banyera de casa només una hora abans que Flórez hagués d'actuar al Metropolitan Opera de Nova York. Una funció que, a més, es retransmetia internacionalment. Aquell dia podem dir que sí que va fer tot un do de pit. Aquí estem, a la Sintonia de Catalunya Música, serenament a Lima, al Perú, a aquestes hores, per reflexionar uns instants sobre un fet concret. La música que escoltem a través de les plataformes reflecteix tot el que existeix de debò? No. I ho diem perquè un 1% dels artistes està concentrant prop del 90% de les reproduccions globals en streaming. Per començar aquest viatge, neix el projecte musicakilometrezero.cat. Eva Faustino és directora gerent d'APCAT, que és l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans. Eva, benvinguda i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, gràcies per convidar-me.
0: La música que circula clarament no sempre reflecteix tota la música que existeix. Com és això?
1: Doncs mira, la situació és que avui en dia tenim més accés a més música que mai, però això no vol dir que tota la música tingui la mateixa visibilitat. Llavors, les plataformes digitals tendeixen a concentrar l'atenció en un nombre reduït d'artistes i de cançons, mentre que milers de propostes de gran qualitat queden fora dels grans circuits de recomanació. I hi ha una diferència molt important entre la música que existeix i la música que realment arriba a les oïdes de la nostra audiència o a les nostres oïdes.
0: I per què passa això?
1: Principalment perquè el sistema de streaming s'ha endreçat en un model que dirigeix l'audiència. Simplement es busca, quan més audiència millor, si s'ha de tenir en compte quin tipus de continguts els oferim. I la descoberta musical depèn, sobretot, d'algoritmes i no està tan vinculada a la curiositat humana com ho estava abans del digital.
0: I musicakilometrezero.cat és una idea de facilitar aquesta diversitat de música prioritzant el panorama proper, nostrat, català?
1: Exactament. O sigui, nosaltres el que vam entendre és que juguem amb unes condicions marcades per unes plataformes que molt sovint tenen el centre de governança fora dels nostres territoris, però també tenim en l'actualitat un talent i una qualitat en la música pròpia que val la pena fer arribar al nostre públic. Llavors, el que vam considerar és que tots junts érem més forts que individualment. Llavors, el que intentem amb Música Kilòmetre Zero és tenir unes oportunitats similars o les mateixes oportunitats que poden tenir els catàlegs de multinacional. Llavors, nosaltres el que fem és, amb un criteri i una prescripció de qualitat i d'interès cultural, donar visibilitat i posar llum en aquells continguts que considerem que tenen molt de valor perquè són els nostres i són culturalment propers.
0: I vosaltres ho impulseu des de l'APCAT. Quin és el missatge per enviar als interessats, als consumidors?
1: Sí, això també és molt maco. Sí, nosaltres ho impulsem des de l'APCAT, però l'APCAT formem part també de l'Acadèmia Catalana de la Música i estem també participant en un pla d'impuls amb el Departament de Cultura. Llavors, aquest projecte, tot i que lidera APCAT, neix d'aquesta associació de tota la música de Kilòmetre Zero. Llavors, el missatge per nosaltres és que els oients es prenguin la molèstia de descobrir, que pensin més enllà del que els arriben els algoritmes i que busquin aquelles propostes que mereixen ser escoltades i que probablement no els seran recomanades de forma natural, sinó que les trobaran, doncs, per exemple, les playlists de música Kilòmetre Zero, que estan curades i que tenen un caràcter prescriptor amb una mirada d'interès cultural i de qualitat i de propostes nínxol.
0: N'hi ha de molts tipus, he vist.
1: Absolutament, o sigui, nosaltres entenem, és que aquesta és la bondat de la música actual i aquest és l'avantatge que juguem des de la música a quilòmetre zero actualment, que tu pots escoltar música produïda a Catalunya de qualsevol estil, t'agradi qualsevol tipus de música, pots anar des de reggaeton, pop rock, cançó d'autor, estem en un moment molt sa de propostes musicals pròpies de qualsevol tipus d'estil. Llavors nosaltres el que volem és fer visibles aquestes propostes, cadascuna amb el seu target. Llavors tenim propostes de cançó d'autor, tenim propostes indie, electrònica, jazz, música urbana, i la nostra intenció és anar creixent en propostes de playlists especialitzades per arribar a totes les nostres audiències, independentment de la música que els agradi escoltar.
0: Per tant, el panorama català és bo, és positiu en nivell de producció i talent, però cal prescripció, és això?
1: Totalment, absolutament.
0: Aquesta és la referència musicakilometrezero.cat i, per exemple, si entreu a Spotify, veureu que es desplega un seguit de llistats que són molt interessants, tal com ens explica l'Eva Faustino, que és directora gerent d'APCAT, però també ho trobareu en altres línies, no només aquesta plataforma, és correcte?
1: Correcte, o sigui, el que volem és apropar-nos a l'usuari a qualsevol plataforma. I fins i tot a Instagram, a TikTok, ens poden trobar i poden trobar referències a música de quilòmetre zero.
0: Eva Faustino dirigeix l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Ideogràfics Catalans. Ens alegrem de poder comunicar aquesta informació. I no sé, Eva, abans d'acomiadar-nos, si vols enviar algun altre missatge més.
1: Bueno, simplement val la pena posar en valor la nostra cultura pròpia perquè ens defineix i dintre d'aquesta cultura pròpia doncs, està, evidentment, la nostra música, que tot i seguir els referents que segueixen a nivell global, té missatges que ens arriben més propers i que són més nostres i d'alguna manera ens donen identitat.
0: I perquè, si no ho fem nosaltres, no vindrà ningú de fora a fer-ho.
1: Exactament. Totalment d'acord.
0: Eva, moltíssimes gràcies i endavant amb els reptes.
1: Gràcies, Xavier.
2: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, a qui agraïm la companyia i especialment la gent que ara ens pot estar seguint des del Perú. Aquí estem, a Lima, però marxem a Buenos Aires, amb 25 llibreries per cada 100.000 habitants. Supera altres grans metròpolis com Hong Kong, Londres o Xangai i gran densitat de consultoris de psicoanalistes. No en va l'Argentina, és el país amb més psicòlegs del món. Però per què? És una pregunta per la nit dels ignorants. Com és que hi ha tants psicòlegs allà? Més de 200 professionals d'aquesta disciplina per cada 100.000 habitants. Això ho sap molt bé Marta Argerich i va néixer el 1941.

0: un Fendenlanden, un Menchen, és una mica d'anar a menjar crema, aquesta pronúncia, disculpeu. És cèlebre primera peça del Kinderszenen en opus 15, Escenes d'infants, 1838, de Robert Schumann. Schumann no era doncs, home que fes música per nens, sinó que va ser l'enyorança i els records ja d'adult sobre la seva pròpia infantesa que el van motivar. I en Marta Argerich, que als 3 anys ja actuava en públic i amb 7 va fer el seu primer concert, no ha firmat cap contracte, així de tal com sona. I fuig de... Em recorda Josep Pla, també, no va voler firmar mai cap contracte. I fuig de la indústria. I va deixar d'oferir concerts sola perquè es veu que tenia pànic escènic. Les últimes dècades ho ha fet sempre acompanyada d'orquestres o corals i no ha permès mai que la manin. No, no, no, vostè no, ningú. No vol que la mani ningú i no concedeix entrevistes. Amb les seves filles diu que té una relació excepcional, tot i que una d'elles li van treure la custòdia durant 2 anys. Aquest és un tema ja que no coneixem molt bé. I diu que mai no dirà que no a un cafè.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Nosaltres estem aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, al Cono Sud, ben bé a la part més extrema. I ens n'anirem a una altra punta també extrema, ben al sud, perquè ens esperen a Sud-àfrica, terra que l'arquebisbe Desmond Tutu va batejar com el país de l'arc de Sant Martí per la gran barreja cultural. 12 idiomes oficials. L'anglès s'utilitza molt en el comerç i el govern, però les llengües més parlades, a veure si diríeu quines són: el Zulu, el Xosa i l'Afrikaans.

0: Excel·lent, aquest preludi en do menor número 2 de Johann Sebastian Bach, passat pel sedàs de Charles Duplessis Trio, tremenda habilitat per fusionar clàssica amb jazz. Un preludi i la corresponent fuga obren l'aclamat Shanghai Branch, un disc publicat el 2011, i Charles Duplessis Trio, formació originària de Sud-àfrica, creada el 2006, liderada pel pianista Charles Duplessis, Werner Spiers al baix i Peter Auret a la bateria. Duplessis té un rècord mundial extrem. Primera persona a tocar un piano de cua al cim del Table Mountain, una muntanya molt característica de Ciutat del Cap, Sud-àfrica.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Som a l'àrea més meridional del continent. Al Pròxim Orient ens esperen. A Judea. Hi heu estat? Regió històrica i muntanyosa al sud del Llevant Mediterrani, actualment forma part dels territoris d'Israel i Palestina, la meitat sud de Cisjordània. És el punt de terra ferma més profund de tot el planeta. A molt desgrat de Judea és on s'hi troba l'acció d'una pel·lícula que la passen i la passen i la tornen a emetre i una altra vegada i una altra, i que quan la veus dius, ah, Ben-Hur.

0: Que ben lograda i aconseguida aquesta melodia del tema d'amor de la mítica Ben-Hur, una pel·lícula estatunidenca de 1959 signada per William Wyler i l'èxit més gran de Hollywood. 11 Oscars, un dels quals per la música del geni hongarès Miklos Rossa, considerada la seva obra mestra, una de les partitures musicals més llargues que s'han compost mai. Rossa va morir el 1995, als 88 anys, i està enterrat a Los Angeles.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! Som a Judea ara mateix i marxem via París, estem de tornada ja, i només, això m'ha sorprès, només hi ha hagut un sol senyal d'estop a la història de París i en el districte 16. I com és això? I el 2012 es va retirar i ara no n'hi ha cap? La norma és molt clara, prioritat per al que circula per la dreta. I no cal explicar res més. A París visitem l'Aurore Volque Trio. Diguem una mica més bé. L'Aurore Volque Trio. Fixa't com sona.

Hopla, així s'anomena el tema, amb Lugo Walker Trio, referència del jazz manouche actual. Aurora Walker, violinista i cantant francesa de talent excepcional, va començar en formació clàssica al conservatori, però mira, es va enamorar de la llibertat del jazz i sobretot de la música de Django Reinhardt i d'aquest estil mític del violinista Stefan Grappelli, pares del jazz manouche. Hopla, expressió recurrent al Sàcia. Va, anem-hi, apa, som-hi, no? Un tret de sortida engrescador. I de París tornem cap a casa via Terrassa, la tercera ciutat més poblada del país, 232.000 habitants i molta vinculació amb el jazz. Des del 82 organitzen el Festival Internacional de Jazz de Terrassa, prestigiós arreu, amb llegendes que l'han trepitjat com Miles Davis, Stan Getz o Chet Baker. I fa 37 anys hi va néixer Gemma Humet, aquí acompanyada per la guitarra brillant de Toti Soler.

0: delicada com un lliri, aquesta penyora d'amor del poeta d'amor, del poeta de l'amor, Joan Salvat Papasseit, poema de l'enamorat, li deia, amb Gemma Humet i Toti Soler, llegenda viva de la guitarra. Va descobrir la Gemma Humet mentre cantava en un concert de final de carrera a l'ESMUC i el va impressionar. Li va demanar que gravés precisament aquesta cançó per al seu disc Raó de viure, de 2011. Gemma Humet ve d'una família de músics i ha tingut la sort de poder treballar i viure de la música des dels 16 anys, però és crítica amb la indústria. Diu que la indústria et demana que facis cançons, produeix, no vés fent discos, però sense cap ajuda. I sense diners, diu, no graves. És el peix que es mossega la cua. Doncs aquesta és la realitat. Som a Terrassa, estem acabant aquest programa especial, un programa que demà tindrà continuïtat, de manera també excepcional, en una setmana en què hi ha hagut dos episodis diferents a l'habitual, un relacionat amb el Liceu i les noces de Figaro i l'altre amb els actes del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. I arriba l'hora dels adeus, avui amb Mateu Siurana, escriptor, cineasta, gestor cultural i molt especialment home de ràdio.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Mateu Siurana, benvingut i moltes gràcies.
2: Xavier, una abraçada a tu i a tot l'equip i als oients. Sobretot a Mada Ràdio.
0: Sí, i m'ha agradat molt que has recuperat l'hàbit d'escoltar Catalunya Música.
2: Mira, escolto que jo més o menys l'he escoltat sempre, però ara l'escolto més perquè periodistes com som hem anat entenguent que està tot el sant dia connectat a programes informatius que van donant voltes i voltes i voltes a les dues notícies del dia, no et fa estar més bon informat. I el dematí ja m'agrada ben aviat sentir Catalunya Música, el Gran Tour, en Xavier Solà i després aquella hora i mitja de música sense paraules. Oh, quina delícia!
0: Defenses que per escoltar música cal no estar fent res, també.
2: Mira, a vegades estaria bé, però a vegades, ara mateix preparant el sopar, doncs vas fent coses i escoltes la música, sí. És clar que a vegades sí que t'hi asseus i pots concentrar-te en la música. La música és important en la nostra vida.
0: I
2: tota. Tant,
0: i tu vens de la ràdio musical, Mateu.
2: Mira, venim exactament, Xavier, crec que també tu també sí. Pots dir-ho així, venim d'allò que fèiem aquells torns de moltes hores de posar música, de donar pas a les notícies de la cadena cada hora, de passar la publicitat, d'agafar alguna trucada.
0: Sí.
2: I això, amb els anys, ho hem anat enyorant. I tu, lladre, i has tornat.
0: Sí.
2: Està molt bé.
0: És precisament tal com ho dius, és les ganes de recuperar un temps que m'ha deixat un pòsit molt engrescador, molt il·lusionant.
2: I tant. I tant que sí, ho recordo.
0: Tot
2: recordo
0: ara,
2: com vas començar a Ràdio Girona, que venies de Ràdio Sant Feliu.
0: Sí, sí, sí, sí. Tot i que ara, Mateu, la ràdio musical va minvant, Va minvant.
2: Sí, perquè hi ha això de l'Spotify i tot això, però és interessant trobar programa musical amb contingut, com Catalunya Música és un clar exemple, una delícia. Sí.
0: I tant. I per estar informat no cal passar-se el dia escoltant notícies, venies a dir fa uns instants.
2: No, ah, exactament, no cal.
0: Està molt bé. I què fas ara actualment, si es pot demanar, Mateu?
2: Mira, sí, jo m'he jubilat de la ràdio, però no sé què em passa que tinc l'agenda més plena que mai. Ara estic corregint, he començat a corregir les galerades de la meva quarta novel·la, que si Déu vol sortirà abans del setembre. Escric al Diari de Girona i de tant en tant me'n vaig fins a la ràdio de Cassà a fer alguna coseta.
0: Clar,
2: és
0: perquè
2: a dir, que tinc molta feina i molta activitat.
0: Perquè has tornat a Caldes de Malavella, que sí?
2: Jo visc al meu poble de Caldes de Malavella, on vaig néixer fa 66 anys.
0: Clar, però havies marxat. Crec que te'n vas anar a Banyoles, ho dic bé?
2: A Fornells,
0: ah, a Fornells.
2: Vaig
0: exacte.
2: Estar a Fornells, també. Però també estic per Banyoles. La meva parella és de Banyoles.
0: Està molt bé. Doncs, Mateu Cirona, és un honor de tenir-te entre els oients.
2: Al contrari, home.
0: I no sé si voldries, abans de presentar el tema que has triat, dir alguna cosa més a l'audiència.
2: Sí, m'agradaria presentar el tema. Jo ja seré breu, perquè sé que el temps és hora a la ràdio, bé, a per tot. Mira, Xavier, fa un parell de mesos ens va deixar el meu pare. Ens va deixar el meu pare a l'edat de 93 anys, després d'una vida plena i una mort relativament dolça, i a cap de 3 setmanes ens va deixar la mare. T'imagines? Dol sobre dol. I precisament quan vaig tenir oportunitat de saludar els oients del teu programa del Fixa't com sona, que sé que m'heu demanat una música, vaig pensar, ja sé quina proposaré i estic segur que a l'audiència li agradarà molt. I té a veure una mica amb aquest dol que estem vivint i té a veure amb una cosa que jo estimo molt, que són les campanes, que no deixen de ser instruments musicals.
0: Sí.
2: Mira, el meu fill, Blai Siurana i Avellí, que l'hauries de conèixer, és un músic, de fet ell és un músic que va acabar la carrera a l'ESMUC, però ara ha fet un parell d'anys de màster a Bèlgica, d'un instrument molt, molt escàs, que és el carilló. A Catalunya només tenim el de la Generalitat,
0: sí.
2: Però arreu d'Europa n'hi ha molts. I s'ha convertit en carillonista internacional. Bé, de fet, a Terrassa també n'hi ha un altre, ara que penso. I precisament el dia que vam enterrar la mare, vaig sentir a tocar mort manualment, perquè el meu fill, expert en campanes, puja, ho ha fet amb els 4 avis, puja a dalt a tocar mort a mà, diguem-ne, no? I vaig recordar en aquell moment una preciosa cançó que es diu Les Trois Cloches, les tres campanes que l'Edith Piaf va immortalitzar, tot i que se n'han fet moltes i moltes i moltes versions. I en aquell moment vaig pensar que tant la meva mare com el meu pare havien complert el que deia la cançó, que parla d'un món que sembla que s'acaba. T'explico de què va la cançó?
0: Sí.
2: Mira, Les Trois Cloches explica una cosa que et ve a dir que les campanes del teu poble, o qui visqui en una ciutat de la seva parròquia, tocaran per tu 3 vegades. Tocaran en honor teu 3 vegades i convocaran a la gent 3 vegades. El dia que et bategen, el dia que et cases i el dia que t'enterren. Això va canviant, el món va canviant. Els meus pares ho van complir exactament perquè a les mateixes campanes van fer aquesta funció amb ells. Les Trois Cloches ens parla d'això.
0: Em sembla una manera excel·lent d'acabar, si no fos perquè implica aquest condol. I des d'aquí una abraçada ben gran, Mateu, que per molts anys...
2: Moltíssimes gràcies. És una alegria saludar-te. I també és una alegria recordar els meus pares. I tant que sí.
0: Així ho fem amb aquestes
2: gràcies,
0: tres campanes.
2: Xavier.
0: Igualment. Us esperem demà a la mateixa hora. Bon vespre.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Fins aquí, música sense paraules. En l'any del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera una sèrie excepcional. Pau Casals, un segle de música i d'història. Cinc capítols dramatitzats per resseguir la vida del mestre. Els anys de formació, l'esclat internacional com a intèrpret, l'orquestra Pau Casals, el silenci com a protesta i el seu compromís amb la pau. Amb la veu d'Ignasi Campmany, guió de Bernard Maillat i la realització de Dolors Martínez i de l'equip de Catalunya Música. Dissabte 13 a les 3, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit i diumenge 14 de juny a les 3 i a les 6 de la tarda a Catalunya Música. Pau Casals, un segle de música i d'història. La vida d'un músic universal. El llegat d'un humanista compromès. Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
2: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour. A Catalunya Música, amb Victòria Palma. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
3: Bona nit. El guitarrista austríac Wolfgang Mutspiel segueix creant nous projectes de so cambrístic en la línia que ha anat marcant la seva carrera recent, buscant la intimitat i la transparència de les formes clàssiques sense sacrificar ni la potència rítmica ni l'esperit de creació en el moment. La seva nova proposta és una formació de trio amb dos experimentats improvisadors, el trompetista Mario Rom i el pianista Colin Ballon, amb els quals acaba de publicar aquest àlbum que es diu Atlas, el treball que us proposo avui per començar la sessió. Benvinguts!

Atlas, tema que posa nom al nou projecte del guitarrista Wolfgang Mutspiel amb el trompetista Mario Rom i el pianista Colin Vallon. Mutspiel, que toca aquest altre tema, Watch Schubert, amb la guitarra acústica.

Watch of Schubert, les hibridacions d'aquest trio de sonoritats sorprenents de Wolfgang Mutspiel, Mario Rom i Colin Vallon. Fa encara no un any, Wolfgang Mutspiel presentava aquest altre trio de tímbrica delicada amb el baixista Scott Colley i el bateria Brian Blade, el projecte Tokyo.

Pradella, Wolfgang Mützpil visitant Tòquio amb el baixista Scott Colley i el bateria Brian Blade. I aquesta és la polida versió que fan d'un tema de Keith Jarrett, el Lisbon Stomp.

Lisbon Stomp, composició original de Keith Jarrett, escrita per al seu trio, la va estrenar l'any 89 i Wolfgang Mitspiel la recuperava per aquesta entrega discogràfica Tokyo, en trio amb Scott Colley i Brian Blade, dos músics amb els quals toca de manera regular des del 2019.

Dance of the Elders, tema central d'un dels retrats de Wolfgang Mutspiel i el seu trio, un dels reculls amb música original del guitarrista austríac d'influències folk i pulcritud clàssica, amb els contrapunts del baixista Scott Colley i la riquesa polirítmica que hi afegeix Brian Blade des de la bateria.

Doncs aquest era un altre dels projectes cambrístics de Wolfgang Mutspiel, en aquest cas un trio de guitarres amb Ralph Toner i Slava Grigorian, una banda molt activa a la segona dècada del nostre segle que proposava converses a tres bandes com aquesta The Henry Sons, que sentien tres guitarristes que comparteixen el gust per la recerca tímbrica i la polidesa clàssica portada fins l'art de la improvisació. Where the River Goes és un altre dels temes d'esperit cambrístic de Mutspiel. El gravava el 2016 amb una banda d'estrelles novaiorqueses.

Where the River Goes, cap on va el riu, el guitarrista Wolfgang Mutspiel dialogant amb la trompeta d'Ambrose Akinmusir i amb el pianista Brad Meldau, el baixista Larry Grenadier i el bateria Eric Harland. Per tancar, Wolfgang Mutspiel i el seu Chamber Trio visitant l'univers del guitarrista del Benin, Lionel Lueke. Aquest tema que li dediquen es diu justament Lionel. Tornem demà. Bona nit.

0: Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: La música de Montpou, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que, segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de bon de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
5: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
6: I am a Catalan.
5: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
6: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
6: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
0: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
5: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us convidem tot seguit a sentir el trio per a clarinet, violoncel i piano en re major de John Ireland, un trio que va completar Stephen Fox i que interpreten els instrumentistes Robert Plain al clarinet, Alice Nevy al violoncel i Sophia Rahman al piano.

Aquest era el trio per a clarinet, violoncel i piano en re major de John Ireland i l'hem sentit interpretat per Robert Plaine al clarinet, Alice Neri al violoncel i Sophia Nachman al piano.

0: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí, corda i continu La Tardor, opus 8, número 3, Riom 293 d'Antonio Vivaldi. És el tercer concert del recull Les Quatre Estacions. Sentim-ne la versió de Mandan Veia, violí i direcció, al costat del conjunt L'Incògniti.

0: És el concert La tardor d'Antonio Vivaldi, concert per a violí, corda i continu en fa major, opus 8, número 3, Riom 293, del recull Les quatre estacions. N'hem sentit la versió de Mandem Beyer, violí i direcció, al capdavant del conjunt L'Incògniti.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

El títol de l'obra que sentirem a continuació és Heptade. Es tracta d'una partitura per a trompeta i percussió del francès André Jolivet i els intèrprets són Graham Ashton a la trompeta i Gregory Knowles a la percussió.

0: Heptade era l'obra que ara sentíem, aquesta obra d'André Jolivet, que interpretaven el trompetista Graham Ashton i el percussionista Gregory Knowles.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació sentint ara una obra coral de Bernat Vivancos que porta per títol A Child is Born, Ha nascut un infant, una obra de l'any 2003 que ens ofereix el cor de la Ràdio de Letònia, dirigit per Sigfars Klape.

A Child is Born ha nascut un infant, una obra composta l'any 2003 per Bernat Vivancos. Sentíem el cor de la Ràdio de Letònia, dirigit per Zigvars Klava.

0: Catalunya Música.
1: Us oferim a continuació a Catalunya Música la Simfonia número 3 en fa major, opus 90, de Johannes Brahms. Sentim-la interpretada per Ricardo Muti al capdavant de l'Orquestra de Filadèlfia.

0: Era la tercera sinfonia de Johannes Brahms, sinfonia en fa major, opus 90, aquesta que us oferíem interpretada per l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir les 12 cançons espanyoles que Joaquín Rodrigo va compondre l'any 1951. Ens acompanyen Ana María Martínez, soprano, i Albert Guinovart, piano.